0: Marco.
1: Sonora, la memòria oral del migjorn.
2: Una cosa també que mon pare anava a caçar tors, anava batuda, m'aixigadava així que m'ha d'en... Tot una que arribava per posar els tors damunt la taula i comptant-los. I com que llavors hi havia s'estany, s'ha per i casa, i te dan, si me dus est... hi havia dos o tres puestos que compraven tors, dan, si me dus els tors, te donaré un caramello. I per un caramello, dues estors, no és qui t'ho havia dit, devien ser cèntims. T'ha de 70 cèntims, 35, 50, i tal vegada un... De, si ho dues estors jo, donaré un poc més, però que podria ser, no, no tenc idea de que m'ha donat, de que m'ho pagaven.
3: Jo som Joana Gomila Triai, vaig néixer l'any 35, i avui de juny, bueno, avui de juny, ho dic bé, tropa, dia 8 de juny de l'any 35. Vaig néixer mitjor, bo, sí, perquè després no anava més, vaig néixer mitjor, i sempre he estat a mitjor. Van dir mon pare i mon mare, jo m'ho contaven a jo, no vull contar gaire, però que no caminaria, perquè tenc un de sol damunt s'escan aquí baix. Vaig néixer sols, tenc un forat, diguéssim, i damunt un bony. I ja llavors de petita van dir a mon pare i mon mare que aquesta lota no caminarà. I no va saber, perquè als 9 mesos vaig caminar. Llavors et dutxava cada dia nou perquè no hi havia dutxes quan jo vaig néixer. I rentava els peus i sopàvem, i... però no massa, massa. Jugàvem a les cartes a vegades, i a vegades, jo què sé, cosa d'entreteniment així de casa, perquè després no n'hi havia gaire de cosa entretenida. Llavors també teníem poc llum, perquè el llum solien tenir una bombilla per cada posento, o cada posento, no, cada... Sa casa, diguéssim, era baix aquí. I teníem llum dins l'entrada, dins la cuina, perquè després no podíem posar massa bombilles, tampoc.
4: Som Cristòfol Mollugat. Vaig néixer aquí al migjorn, he viscut sempre al migjorn i tinc 82 anys. Vaig néixer el 1942. Bon record, mon pare i mon mare i 7 germans que vaig tenir, o sigui, o 6 i jo 7. En aquell temps les famílies eren això, més o menys 5, 6, 7 fills, inclús més. Per tant, que nostra era una casa bastant moguda, quan ens posàvem a jugar allò era una petita república, no? Mon pare tenia, el que jo record ja quan, els primers records que en tinc, ja era de una persona amb responsabilitats de política, era es balla del millor, balla pedanis de... Sí, depenent de l'Ajuntament del Mercadal, després en aquell temps, fins al 1989 no vam tenir independència municipal, per tant, mon pare anava a les sessions de l'Ajuntament del Mercadal. El record així, a pesar d'això, tenia les aficions que em va inculcar jo i que encara conserv, com es pescar, com es caçar. La gent d'aquell temps... majoritàriament tenia aquestes aficions relacionades amb la terra, cuidar un hort, caçar, pescar, cercar els clots de sang, els parcs, tot això era la activitat lúdica, podríem dir, de la generació aquella que jo recordo, de mon pare i de l'avi. L'avi també era un gran caçador. Els avis, els dos, eren caçadors i pescadors també. S'escut de migjorn d'una palmera, però no sé per què. S'escut del club de futbol també d'una palmera, perquè jo em va donar la gana, perquè el vaig crear jo. O sigui, som aficionats a la pintura i durant aquesta època de secretari, clar, havíem de fer un escut també, a més de donar-lo d'art, tenia que tenir un escut, i se me va ocórrer fer-lo... en redó, com una pilota, i vaig posar la palmera també. no sé per què, d'una palmera, no sé. Vull dir, no sé per què s'escut de mitjorn, tant del futbol com s'escut de l'Ajuntament, d'una palmera, però per quina raó, pues no ho sé. Jo he vist documents antics que s'escut del mitjorn d'una palmera. De l'època d'en Hernán de Sanz, recordo haver vist un mapa de Menorca que hi havia voltant tots els escuts dels pobles i el mitjorn d'una palmera. Entenc coses que record, tal vegada una relacionada amb aquest món de la caça i que la vaig escriure. T'he dit que m'agradava escriure i tinc un llibre publicat i són tot historiotes d'aquestes, el que m'estàs demanant, el que jo sentia, el que mos entretenien a nosaltres, els avis i els pares i els vecins, quan sèvem a la fresca, eren amb aquestes historietes, moltes vegades de coses succeïdes, de millor personatges d'aquests especials, personatges que ara no hi són, que se té, dic jo, que mos ha clonat a tots. Tots som més o menys igual. Després hi havia personatges molt definits, una personalitat molt definida, i creaven aquestes anècdotes. Ja t'he dit, nosaltres mos hi entretenia, mos explicaven aquest cuentos o aquestes coses i nosaltres quedàvem bocabadars, no? Jo això ho vaig recollir, una vintena o 25 o 30, no sé quants, a un llibret, i el vaig publicar. I una de tantes és aquesta que dic, referint-se a la casa, amb el món de la casa, ja que n'han parlat tant. Aquí hi ha hagut una família, molt músics, caçadors, que es deia Fumeta. Un de tants era en Miquel, eren diversos germans, en Quicos, en Joan, en Miquel. Cero era d'aquesta, tot va ser en Miquel. I tenia, ja mort ell, un nebó que es diu Juan Antonio, que és de la meva edat, i com que sempre han anat junts i han anat a caçar junts i tal, ell m'ho va contar un dia, o m'ho va contar més d'una vegada, que un dia va anar a caçar amb l'avi, que era en Miquel Fumeta, que va anar a caçar tors amb filax, i ell es va posar un coll petit, un forat que dèiem, no, perquè ell començava a caçar, i l'avi va anar en el coll seu. La qüestió és que es va donar compte que l'avi no agafava tors, molt raro això, té un coll bo, i es va alçar i se'n va anar cap en el coll de l'avi i no el va trobar, no el va veure. I diu, bueno, i on deu ser? Va esperar allà fins que ell va aparèixer. De per darrere un bruc va aparèixer l'avi. I ell li diu, idò, i on éreu? I l'avi li diu, mira, diu, estava parlant amb les mosques. Jo us he sentit que parlàveu i amb les mosques, i que els hi deu. Diu, els hi deu, si no duix una quareta, avui no us posareu redones. Que anava de diarrea i darrere es veu que allà havia fet de la seva, però això ell no ho va, perquè...
2: Margarita. Margarita Gonyalons, elles. El mes d'octubre, 21 d'octubre del 46. Per la Margarita d'Esforn. I en cap m'ho diuen. Sí. Perquè Gonyalons, no. Sí, qualcuma de... Després jo vaig fer feina a un restaurant que és de Sant Golidó. Allà també, moltes vegades, la Margarita... Jo a vegades si telefonava a encarregar cosa de... Som la Margarita de Sant Golidó. Perquè si d'Esfor, ja no hi eren d'Esfor, ni si de Gonyalons, n'hi ha dues més, que són Gonyalons, que és una cosina i una filla de cosina meva. I de, som na Margarita, però ara avui, encara avui, me diuen na Margarita d'Esfor. Na Margarita d'Esfor i sa padrina. Aquí quan vam formar el club de bàsquet de Lotes,
0: el que ho va començar era un la català, bueno, que estava casat amb una d'aquí, una amiga meva, i va dir, hem de fer un club, bueno, bàsquet, bé. I va agafar unes quantes al·lotes que ens agradaven. Una de les tantes era la germana meva petita, que jo som la padrina, i ella sempre m'ha dit padrina. I tu, Margarita, tu seràs la secretària i tu no sé què. Jo dic, bé, jo ajudaré el que sigui, perquè jo m'agrada molt el bàsquet. Dic, i jo hi seré. I van començar així i totes les jugadores me deien padrina, no me deien Margarita. La padrina so, la padrina allò, es desbar del camp, la padrina, bé, els àrbits que venien me deien la padrina. Perquè un dia me diu un àrbit, vostè que té moltes fioles, dic no, això. Avui en dia encara n'hi ha, tenc una filla, un fill d'un cosí, que se dona, i ses filles me diuen padrina. No t'hi surt Margarita, mira. I ha que me diuen que no te sap greu, però m'han sacat de greu. I va ser així. Que amb el bàsquet, elles, i elles encara, bueno, avui ja són dones fetes i... però són molt la padrina, padrina, sí, eh? Tres germanes, bueno, són quatre germanes, tres germanes tinc, jo som la major. Sobretot, de quan érem més petites, que anàvem molt, nosaltres a la Torre Vea, el lloc de la Torre Vea, era allà on ma mare hi vivia, bueno, l'avis vivien allà. Quan ella es va casar encara vivien allà, el que jo després vam venir cap aquí. I me'n record molt de quan anàvem 3 i 4 anys allà. L'avi li agradava ajuntar tots els nens sempre. I nosaltres, jo i una cosina, eren les més petites. I després els records bons també són quan van tenir el forn.
5: Jo vaig néixer a Sant Gulidó, les cases de Sant Gulidó, que són dins el poble, de Boscat de la Vila, el 35, el 1900, dia 17 de març de 1935.
6: Jaume Pasqual, Malondra, i vaig néixer a Alcúdia, 1922 i 23 de març. Vaig dir-me que fes milí. L'any 43 va tocar la milí i vaig anar a Mó. A la Mola vaig fer la milí. Que vaig fer la milí i vaig tornar al Codí. I vaig fer una temporada pel Codí. I jo no tenia ja els pares. I vaig fer una temporada i llavors vaig venir pescant llagostes. Amb un del Codi que allà venien a pescar tant en tant, o sigui cada any en dos mesos darrers fa molt de mal temps allà les pesqueres molt en fora i de Menorca i d'on són a prop i jo pescava amb una barca i faltava un mariner en aquella i em va sabrar una sa meva i jo em vaig anar amb aquella i vaig venir a pescar aquí llagostes. I a Ferreries tenia un conco, era Ferre Conco. Jo sempre li vaig dir cosí, però era conco perquè era cosí germana amb ma mare. I era casat a Ferreries. I en Pini venia de Ciutadella a peu. I vaig trobar un que venia en carro, que també era del Codí, i vaig fins a Costa Nova, i llavors vaig venir a peu fins a Ferreries. I quan vaig des de Ferreries, vaig demanar pel cosí. I per cert, m'hi va manar un lot, que al final me vaig casar amb una germana. Però bé, vaig anar a veure el cosí, i li vaig dir, com està de feina per aquí? I ho deia, en fi, jo m'agradava fer feina perquè he fet de tot. Antes d'anar a la mili ja havia fet molta feina de tot, però... I vaig posar a fer feina per aquí. Vaig fer feina amb ell un poc. Però al final jo m'ha agradat fer feina tot sol. Vam anar amb mon pare, tenia un trosset de, on anava a llaurar. I vam els dos germans majors i jo. I jugàvem, hi havia un pou, una figuera, i jugàvem. I així ells diuen, ten pixo? I fan pixo. I que jo no m'entenc. I vaig dir, ui, que necessitat més grossa que teniu, jo la tenc petita. I un me diu, que el vol tenir grossa, sí. Coi un figó, i ja l'entens. I quan coi un figó, no sé si ha dit mai, fa gotes de lletrada, que és com a llet. I llavors diu, agafa un figó, posa-li una gota, s'apunta i veuràs. I plorava, jo. Però van tenir la medicina. I vine, pica amb aigua, vinga aigua, i ens aigua, van matar la fortalesa de la lletrada. Ara totes les dones, en aquell temps, tothom anava a collir figues. I manguitos, aquí no saben què és, crec. Manguitos, era un tros de mànega fins aquí dalt, perquè allò pica. I amb els manguitos no, se defensaven. Se figuera amb el punyetera.
7: Me dic Esperança Barber. Vaig néixer al migjorn, dia 6 de març, del 1941, en el carrer que mos queda a prop d'aquí, que ara en aquest moment em sembla que es diu Sant Jaume, però en aquell moment de la vida es deia Germàs Pons, que eren dos capellans que vivien en aquell carrer amb els nostres i els van matar en la Guerra Civil. Si vols, ara, jo me deuen dir l'esperança de cas concret, supòs. Jo vaig estar molt d'anys a la cooperativa Sant Crispín de Pendenta i vaig agafar el nom d'allà. Després el meu home, en Lluís, era germà d'un capellà que va estar aquí al migjorn i li deien en Lluís de Carretó i jo era en esperança d'en Lluís de Carretó. I l'han perdut. Jo crec que quedar no n'hi ha cap d'estants. Nosaltres érem jo i una germana. I em sembla que a cap i a tots ve un moment donar que diuen, per exemple, un abon meu, en Manolo de Cas Concat, però nom com el meu pare tenia, no. En quedar, que érem d'aquella casa, però no com el nom que ell tenia. Mon pare va ser el mestre del folclòric menorquí. Va haver un moment de la vida en què ho va ser, es pot dir, de quasi bé Menorca, perquè per tots els puestos, menys Ciutadella, que tenien els seus propis balls i no es va aturar, mon pare va ensenyar les al·lotes de Mahó, va ensenyar a Aló, crec que va ensenyar a Mercadal i no te dic el migjorn. Jo vaig ballar fandango, que li deia el fandango, que volia dir, com ara dir, el ball folclòric, llavors li deia el fandango. Vaig començar a ballar que tenia 5 anys. Perquè un dia van venir uns senyors de ferreries a Can Nostre a contractar el grup que anava a festes de senyors de lloc, que anava a pobles a ballar. I va venir contractant-lo per anar el diumenge venidor a ferreries a ballar. I jo vaig dir a mon pare, jo vull venir a ferreries. I mon pare va dir, allà només hi poden anar els qui saben ballar. I en una setmana vaig aprendre 5 passos i ballant la música i vaig anar a ballar a ferreries. La meva casa va ser una casa molt alegre perquè el meu pare era molt alegre. Li agradava molt disfressar-se, cantava, me contava coses. I la meva mare no tenia el mateix caràcter, però sempre el seguia. Jo tinc molt bons records de la meva niñez, ho diré en castellà ara, que és com me surt millor. Érem molt vecins i bons vecins. Ens coneixíem molt. Jo recordo que hi havia vecins que sense tenir l'os petits com jo tenia, com era jo hi anava a seure allà per estar en sàvia d'un o... No sé què tinc que explicar més. Van ser uns anys molt feliços. Els records meus són de molta felicitat. Els meus pares molt, els veïns i la gent que m'ho rodava, la meva sàvia també. Vam ser molt familiars, tots els meus cosins. Tota alegria. Es disfressava de lo que li venia bé. Ell va, quan jo tenia 9 anys, la va vendre a la carnisseria i es va dedicar a altres coses. Ell tenia molta terra i anava a fer de recader a l'O, amb un carro i una bístia, 3 dies a la setmana. I de vegades, quan venia, quan tornava, quan ratllàvem del carnaval, perquè en aquell temps només es disfressaven el carnaval, s'aturava per una casa d'aquelles que hi ha a l'entrada del poble. Per exemple, el que és ara el restaurant Cana Pilar, allà hi havia unes conegudes seves, i s'hi aturava i de deixeu-me vestits i jo me disfraç. I arribaven al poble, disfressat ell tot sol, cantant o feient el que li semblava, disfressat-se del que venia bé. Li deien el Conquet. Quan ell va néixer, tenia un nebot que tenia mig any ja. Un germà seu ja tenia un fiat que tenia mig any. I de Conco li van dir Conquet. I tota sa vida va ser Conquet. A més, ell era de nom Toni. Però si el cridaven per Toni no es girava mai. Quan el cridaven el Conquet es girava tot d'una. Que per cert, enguany me van donar el premi. Les cooperatives s'han anat juntant, les de les Illes Balears, totes. I cada any hi ha un puesto on fan una festa, s'ajunten tots, no sé què celebren, el que sigui, i agafen una persona que hagi estat fent molt d'anys de feina a la cooperativa, o que hagi lluitat molt per ella, i li donen el premi. I aquest any va tocar a l'O. La cooperativa del Migjorn ve de l'O. Van ser els alorencs que ens molt van passar. I en guany els va tocar a l'O. La festa. I la persona que van triar per donar el premi va ser jo. Vaig tenir l'honor d'anar a la iglesia que allà de Sant Diego, que allò és un saló que fan moltes coses d'aquestes. Allà hi havia el desconsell i, bueno, i de totes les cooperatives de les illes i de l'O, la gent, i de qui bon vol vulguis. I allà me van donar els premis. Allò que tinc allà damunt els premis no és una cosa que cridi l'atenció. Veus allò que és com a ferro? És un ram, com a dels pares, que diu tots junts tenim més força. Me van donar els premis, jo. Vaig estar molt contenta.
8: Joan Pau Mascaró. Vaig 35, dia, 20, dia 24 d'octubre. Del 35.
9: Mariano Pons Mascaró. Vaig néixer a Sant Jordi, terme de Mercadal. Vaig néixer dia 17 del 10 del 43. El primer record que tinc és a Sant Jordi, que ventaven d'Alcera, no sé qui era, mon pare i missatges, i en Carlos, el germà, es va anar a allargar a sa paia que feia volar el vent. I el van tapar i cercava en Carlos, el germà, i el van treure de per dins sa paia. Això és el primer record, i no me recorda res més de Sant Jordi. Bé, me recorda això. Tenia 3 anys. Oh, Sant Cristòfol, que agafava sa pinya, com dius tu, eh? Sant Cristòfol, quan eren jovenets, el ranxo d'amics, mos deien el ranxo de Sant Nivolat, agafaven ben qualque pinya. Ses joves que hi havia pel poble, i com que nosaltres érem 11 amics que anaven junts, i mos deien el ranxo de Sant Nivolat, perquè nosaltres havíem de mestre tot el carrer. Una vegada, hi havia un amic que va, i nosaltres estàvem en Virgaus Vella, ve el Fosquet i me diu: tu, a Santa Mònica fan un ball i n'han de fer una, nosaltres. I jo dic, i què vols fer? Dic, i jo que dic a mon pare, per vespre anant-me'n. Diu, li dius que duràs dues o tres res a Serà, a Cas Ferrer. Diu, i du quatre o cinc vencisos. Diu, qui són amb el carretó i ja han de anar a fermar les rodes, no se n'han de poder anar. Les cordes de fer, els feixos de garbes. Jo me'n vaig, agafo un cabó, trec quatre o cinc vencisos i m'ho anam. I arribam a les cases i sentien la guitarra i canta allà i feien ball. I hi havia cants, com per tots els llocs. I els cants aquell... Up, up. I cada instant obrien la porta i nosaltres, amagats. Aquesta és l'animalada més grossa que vaig fer. Que jo me'n recordo. Li van fermar les rodes, els ases, perquè eren ases que hi havia. Estaven fermats a dos pins, quin pes que encara hi són, i quan van girar, el carretó no se n'anava. Aquesta és la més grossa que jo recordi. Però a vegades hi he pensat, i per què havien de fer això altres? Però com que ell havia acompanyat una filla del lloc aquell i ho van deixar anar, i ell se li va caure molt tort, diu que sí, diu idò, diu no vos n'anareu. I van haver d'agafar, van haver d'entrar a agafar un ganivà perquè n'hi van fer de nusa. Recorda aquella, no van a ser dos, no. N'hi van fer de nous i voltes. I van entrar i un ganivà van detectar els vencis i llavors en se'n van anar. I ell me deia, han d'esperar. No, que jo si li tarda que no, mon pare me fotrà dues garrotades. Mon pare era un dictador. Quan ell de blanc, no li tornessis a demanar negre, no, perquè... O li deies coses, ja ho veurem. No t'ha de ni sí ni no. Ja ho veurem. Això és la seva paraula, Això mentre anàvem a ser més joves, però quan érem a Espí, li van dir, bueno, això de ja ho veurem, ja està acabat. O sí o no. I clar, ja érem homes, llavors ell va haver de doblegar seu poc. Jo no em vaig aprendre res. Ni jo ni crec de cap. Perquè el més pogut, si demanes una cosa, que te contestin i t'expliquin si te diuen no. Vale, que te diguessin no, però donau-me un motiu. Jo me penso que jo espi, no sé si ell hi era, quasi diria que no, ja. Salota estaven a Torresolí, de pagesos, son pare. I diumenge me diu, el sogre, me diu... Tal dia matam el porc, que vindràs? Jo crec que sí. I jo, els dilluns, quan berenàvem, ho dic a mon pare, i li dic, a Casa Lota, tal dia maten el porc, qui pot anar? Ja ho veurem. Bé, ja ho veurem. I això era el dissabte que matàvem el porc, i jo els divendres al vespre, quan vam ser al llit, perquè allà li deien la caseta, aquí era la caseta dels missatges, que era dalt. Les cases estaven baix i dalt feia una escala i hi havia la caseta. I hi havia en Jaume, en germà, en Carlos i en Beb. Dic, mon pare no m'ha dit res i m'ha dit, demà al matí aixeques antes d'ell, vaig a xicar-te, agafes el mobilet i te'n vas. Bueno, ja està. Vaig pensar. Dic, i en el berenar demanarà a Mariano on t'és. Diu, i li direm, a porquejades. Bueno, i així va ser. Quan van berenar, diu, i en Mariano on t'és? Qui no l'he vist? Diu, que no us va dir que avui per la dona meva era de nom Gadita, que en Gadita mataven el porc. Diu, sí, però no m'ho ha tornat a demanar. Diu, li haguéssiu contestat. Quan vos ho va demanar, li haguéssiu contestat. encara espero que me demani. Me'n vaig anar perquè, sense dir-li, vaig allà. Vaig pensar, bueno, cony, jo tenia 23 o 24 anys, eh? No.
10: Jo soc Joana Florimoll. Vaig néixer dia 29 de març del 44 i vaig néixer a l'Espa de l'Iglésia i vaig viure fins que vaig casar, que vaig venir aquí. Vaig casar als 27 anys i vaig venir a viure, sempre he viscut al migjorn. Quan era petita que jugàvem a soci, que jugàvem en el carrer, era de petita, i jugaves en el carrer, pilota, el que fos, a la corda, i coses d'aquestes, però tampoc no hi havia ni parques per anar al parc ni res, perquè jugàvem allà o dins el pati de Can Nostre, que teníem un pati molt gran, i a vegades venien les amigues, quan ja era més grosseta, i jugàvem dins el pati o coses d'aquestes així, però jo volia una bicicleta quan vaig ser més grossa i tampoc no hi havia manera de tenir la bicicleta, perquè que nostres majors eren germans i havien tingut la bicicleta d'home, jo volia una de dona, i la bicicleta de dona no va arribar. Però, bueno, saps? Tot era cosa així, llavors, també, eh? No podies tenir massa cosa, no. Però, bueno, jo recordo que nostra és feliç, eh? Nosaltres érem 6, clar, jo era petita, la major en tenia 20, i ells i tots tenien 4 anys de diferència, almenys jo, i bé, de germà petit n'hi havia 7. I clar, i quan jo vaig néixer, a 2 o 3 anys, la major ja es va casar. Amb aquella no hi vam estar gaire. Però jo, amb els germans, sí, perquè jo anava a escola, perquè els germans meus eren sabaters, i jo anava a escola i quan sortia anava a ajudar a cosir-les, perquè ells fan sabates de dona, i els anava a cosir dins i fora, perquè jo tenia les mans petites i allò podia fer millor. I m'havia de posar didals perquè me'ns malen els dits. Però és que jugaves poc, i coses d'aquestes, i ells, bueno, eren més grossos, però tots eren sabaters. Llavors no hi havia paros, fan feina una temporada i l'altra temporada no n'hi havia, i tot anava, però bueno, contents i feliços érem, sí.
1: Sonora, el podcast de memòria oral dels pobles de Menorca. Pots recuperar tots els capítols al web radiofarmenorca.com.

dintr-o slideie, plină de dighe, ne-au zis de primul că tu, domn,

0: Bon dia.
1: No, bon dia, no tot el dia.
0: Bon dia tot el dia, en català. I alegria. Bon dia.
1: I alegria.
0: Tot el dia. De fet, no deim bon cap vespre.
1: Ha trecat en els micros.
0: Tampoc deim bones tardes. En català solem dir bon dia fins que es fa de nit i m'on anam a dormir i després deim bona nit.
2: En sèrio, no hi ha bones tardes?
0: No.
2: Ala, vinga, va.
0: Això és un invent espanyol.
2: Ni bona tarda?
0: Sí, exacte.
2: En sèrio?
0: En sèrio. Ah, perquè nosaltres no deim tarda nosaltres mai. Que hauríem de dir bon cap vespre. Sí, però clar, no m'ho esquadra perquè no ho hem dit mai.
2: No puc dir bon cap vespre?
0: Ho pots dir, clar que sí. Ho acabes de dir. Ja, si ho pots dir, ho pots dir. Me sona que et pega.
1: Això, bon cap vespre me sona molt bé, molt polit.
0: Me sona estrany,
1: Sí.
0: Sí.
1: I com ho dius?
2: Bon dia.
0: Bon dia.
1: Bon dia.
2: O no diu res, que tampoc som els qui no
0: falten. A veure,
1: la majoria de gent no diu res.
0: Que és bona tarda, bones tardes, està relat, eh? Bones tardes tingui senyora Francisca, sí. Que és el que li passa perquè bona està tan trista.
1: Tingui, sí. És a dir,
0: té cert arrelament, però bé, històricament, normalment en català no s'ha fet servir...
2: Ja està, ja aprenem.
0: Saludar cap vespre.
2: Ja aprenem, avui amb tu.
0: Ja aprenem, sempre aprenem.
1: Sí, i no hem començat. I no hem començat.
0: I no hem començat. Avui xerram d'accents diacrítics.
3: Com és dilluns?
2: Diacrítics, ja anava a dir, que són gent que van el dia i després no els agrada. I diuen que són crítics, jo, al supermercat, dia. Que no patrocina. No patrocina la Diofà. Ni ho farà mai.
3: Humor de dalt de tot.
2: Sí.
0: Jo no som crític amb els dies, jo hi solec anar bastant.
2: Tu eres, sí, dos
0: dies. Sí, m'he sempre té oferta.
2: Està, però si vols, si vols patrocinar, que envio mails, llenguantapres@radiofar.com.
1: Crec que el dia justament va tenir una moguda amb el català, no? Bastant grossa.
2: Amb quin català?
1: Sí. En l'etiquetatge.
0: A veure, tot sigui dit que...
1: Espera, rebobinam, no heu sentit res, no heu sentit res. Estem d'un nivell molt alt.
3: Hem començat a tope.
2: Després durant 20 minuts.
1: No heu començat... No heu començat encara, en sisè. Encara no heu començat, que tomo.
0: Cristian, passa que t'estàs anant 20 anys enrere. Sembla que fa 4 dies que hi va haver un problemet amb el dia, però fa...
1: Un problemot.
0: Ja fa 20 anys que un al·lot, un menor d'edat, un fiet, va enviar uns correus electrònics, a l'inici dels correus electrònics, a dia, i va exigir que etiquetessin en català i va amenaçar en l'exèrcit del Fènix, que és l'exèrcit d'en Harry Potter.
1: Exacte.
0: I bé, el van anar a cercar, li van aplicar sentit terrorista.
1: Exacte.
2: No. Vinga, va, en sèrio?
0: T'ho promet.
1: Va ser boníssim.
0: Això quan anirem a Barcelona estudiant, nosaltres, i que el lot devia tenir 12 anys o xines.
2: Ostres, tu.
1: Sí, no, ja em fan judici i tot.
0: Sí, sí.
1: Per què s'ha enviat aquests correus? Perquè etiquetin en català.
0: Es va fer llibres, es va fer pel·lícules i va haver... Sí.
2: Pel·lícula? Ah, vinga.
0: Pel·lícula, amb la geminada i amb accent.
1: Saps qui va fer la pel·lícula? No sé si... Ara estic tirant de memòria... I això no està preparat, que la secció no ha començat.
2: No, però crec que jo...
1: De vegada m'equivocaré, però crec que el productor era en Joel Joan.
0: És possible.
1: És possible, no?
0: Sí, diria que sí.
2: Ai, Joel.
0: Però bé, avui xerraven de dia crítics i no xerraven de dilluns, que són dilluns invariables i no dilluns, d'acord? I bé, arrencam, no?
2: Sí. Ja tindríem que anar.
1: Ha trecat en el micro, així no serà tan crític.
0: Idò, res, el dia crític són aquells accents que es posen en els monosíl·labs, que són les paraules d'una sola síl·laba, per distingir unes paraules d'unes altres quan se podrien confondre. És a dir, són totalment arbitraris. Els de posar allà on qualcú ha dit, els de posar aquí. I igualment el català no és que digui és que som uns raros, no, és a dir, això sempre en castellà, no? És a dir, quan recitam les formes verbals en castellà, no? Us en recordeu, no? Escola, que posava a tu i a ell li havien de posar un accent, no? I bàsicament sí. El posaven per distingir el tu de tu cantes de tu casa, no? I ell de l'article, no? En francès, en italià, en portuguès i moltes altres llengües també empren diacrítics.
2: També
0: és a dir, en aquest sentit, no passem pena, no som,
2: mal
0: no
2: de
0: som
2: molts,
0: especials.
2: Mal de molts.
0: Som com tothom. És a dir, què passa en català? Passa que teníem una llista interminable que no acabava mai i l'any 2017 l'IEC va publicar l'ortografia catalana nova I bé, el 2018 va publicar la gramàtica i van reduir la llista a 15 diacrítics tot sol.
1: Això no m'ho poden fer jo així de cop, saps? És a dir, bueno, me tenen 2017
2: ja. Ara, 2008.
1: Va, encara no ho he assumit.
0: Ja has tingut uns anys per adaptar.
2: Vas tenir una pandèmia per estar tancat.
1: Estudiant.
4: Per feies accents diacrítics.
2: A fer pa i la sort i no sé què, per estudiar diacrítics.
0: De fet, no, hi va haver...
1: Jo vaig fer pa, vaig fer hora, vaig fer gallina... Era, sort, tot.
2: Clar, tant de ton de rotllo.
0: Hi va haver 3 anys en què la norma va conviure i te van dir, ara em pots fer servir una o l'altra, però siguis coherent. Igual que quan hi va haver 100 euros, que hi va haver mig any que hi va haver euros i passar.
2: Correcte.
0: No en recordeu, i vam estar ja mig any.
2: Molta gent no se'n recorda d'això. Però, no?
0: Sí, sí, va ser, això va existir. Sí, sí. I també hi va haver uns anys en què van conviure dues normes. La norma del segle XX i la norma del segle XXI. I res, i ara ja no. Ara ja només hi queden 15 diacrítics i...
2: Però si només són 15, són bons de pensar, Cristian.
0: Exacte. No, però hi va haver molt de rebombori, eh? A part d'en Cristian.
1: Sí, me'ls he imprès, els he tingut penjats sí. De vora això... de l'ordenador.
2: Tens un tatuatge.
4: És discriminació, crec.
2: No em t'abraço.
0: A part d'en Cristian, també hi va haver molta gent que es va queixar a Twitter, que ara li diuen xx, també allà anava ple. I...
2: Fora aquesta.
0: I encara n'hi solen haver de comentaris, eh? Però... Però bé, no ho entenc, perquè és més fàcil.
2: Passa que,
0: clar, si ja tens la teva llista mental de diacrítics feta, és difícil canviar, no?
2: Quants n'hi havia antes, de diacrítics?
0: Comptant derivats i tot, més de 100.
2: De 100? I passen a quants? Nana, que no t'escolta.
0: A 15... No, i qualcun més, eh? Però molt poc
2: I
0: més.
2: I per què va queixar la gent si no posen menys?
0: Perquè ja ho tenia pres.
2: Ai, bueno, ja.
0: O no és això, Cristian?
1: Bueno, no sé si era pres o no, perquè me podia equivocar, però és que ara m'equivoca més que no m'equivocava abans. Ah. Sí.
0: No, mira, ara n'hi queden 15, i si voleu els dedic a qui m'ho sobreviuen i després xerrant de qualcun dels qui no m'ho han sobreviscut.
1: Vinga, apuntau.
2: Vinga, va.
0: M'ho sobreviuen bé, quan m'ho referim al contrari de malament. D'acord? M'ho sobreviu 10, quan us referim a un ésser sobrehumà, una divinitat.
4: Mm-hmm. Perquè és 10.
0: Exacte, és especial, i és especial i d'un un accent especial. És quan t'has d'herber-se. Alerta, aquest molta gent se confon, perquè, clar, una cosa és donat o es dona. Un endú i l'altre no endú.
2: Clar.
0: Quan t'has verb, desver-se, accent. Quan t'has un pronom, no. O si és un article salat, tampoc endú, eh? Si, quan t'estic dient desquindú, només endú en aquest cas.
2: Okay.
0: També tenim mà. Quan t'és una part del cos, també continua duent d'accent. Igual que més, quan t'és un adverbi de quantitat. Món, quan m'ho referim a la terra.
2: Vale.
0: Alerta en món, perquè quan fem el plural, en deixa de dur. És a dir, mons no endú.
2: Sí, una cosa. Ara, perdona, és que jo t'escolto. Però avui a la botiga fem lo dels bons
1: de descompte.
2: De descompte d'aquest. Sí. Singular com és?
0: Bo.
2: Bo. Un bo, dos bons.
0: Sí.
2: Continua. És que no és bo.
1: Però, si és un, també és bo.
2: Sí, bo, eh? Va, 10 euros.
0: Sí, és boníssim.
1: 10 euros.
2: 10 euros, ja. Ara ja s'ha acabat. Quan t'ha tragat això. Perdona, sí, sí.
0: No, bé, continuem. Pèl, quan m'ho referim a vellositat. Exacte.
2: Per exemple.
0: Si hi ha pèl, hi ha alegria.
2: Efectivament.
0: Que, quan m'ho referim a... És que té vida a part, eh? Quan és un pronom interrogatiu o relatiu, du accent. En canvi, no en du quan ets a conjunció.
1: Tu, ja anant per la meitat, i que ets a saber, eh?
2: Sí, bien, aquests, bien, bé, Cristian, sí.
1: No,
2: bien.
1: Ja veig bé.
0: En du i metge a la meitat, crec. Sí, bueno, estem ja...
1: N'he comptat 8, no?
0: 2, 3, 4, 5, 6, 7 mos en queden. Clar, així ja passàvem de la meitat. Estem amb... Sí, estem allà.
1: Els diacrítics són... Els diacrítics són un pot tiquismiquis, no?
2: Sí, sí.
0: Pere punyetes, eh?
2: Pere punyetes.
1: Pere punyetes, molt bé, ben dit.
0: Exacte.
1: Molt bé.
0: A veure, sí, quan és afirmació, du accent. I només quan és afirmació. Quan és condició, nota musical o a si mateix, no en du.
2: Okay.
0: Remarca-ho de si mateix, perquè en castellà no, a si mismo sí que en du. A mi no m'és igual, perquè hi ha molta gent que ho escriu com en castellà.
1: Ja no en sé xerrar castellà.
0: I m'ho escriu malament.
2: Uh-huh.
0: I bé, com si m'ho escriguis per jo, saps? Però bé.
1: Ja. O escrius castellà, tu també.
2: Sí, sí, sí.
0: Bastant poc, però bé, a vegades sí. Sí, eh? A vegades toca. Què més? Es va filtrar una setmana abans de que se filtrés la llista de diacrítics. Es van filtrar 14 diacrítics. I és que no es va filtrar, va ser sol referit a terra. I quan ho referim a sol per en terra, una setmana abans...
3: Es guardava no en secret amb metralladores allà. Jo,
1: què vol dir, de filtrar? Que tipus és fitxatge de 200 milions?
0: No, que en una conferència de no sé qui de l'IEC va presentar la llista de nous diacrítics i n'hi havia 14. Jo crec que el que va passar allà és que hi va haver una telefonada de qualque senyor important, d'aquests qui duen corbata i això, i va dir, escolta, tenim lleis del sol, tenim un impost en el sol, deixem-nos el dia crític, que mos podrem confondre i no és qüestió de confondre't amb una llei.
2: Wow.
0: I jo estic segur que va ser això, però bé, és infundat. Però bé, sol continua mantenint el dia crític. Són, desverb ser, també el manté.
3: Et són va accentuat.
0: Sí, et són va accentuat.
3: Vale, vale.
0: Ara xerrarem de soc.
2: Vale.
0: Té, desverb tenir, continua tenint. Ús, quan fa referència a secció d'usar, també en du.
2: Vale.
0: I vos, com a pronom fort, quan us xerra... Quan us xerro de vos,
2: sí.
0: En aquest cas també. En canvi, quan tens un pronom, no en du. D'acord? I aquests són els que han quedat, només aquests.
2: Vale.
3: Oh,
0: i ja està, mireu que fàcil.
2: T'ha tirat, jo.
0: Jo també. Jo, tots són avantatges, tots demà? Són avantatges.
1: Bé, ho aclarirà. O no?
2: Tot s'aclarirà. Sí. D'aquí Sant Joan.
0: Que veig aquí? Que hem perdut, per exemple, hem perdut els que tenen dues síl·labes.
2: Ahà.
0: Com ara bota, dona, venen, mora, i clar, després n'han perdut uns altres que és que no sabem ni què volen dir. És a dir, qualcú me sap dir la diferència entre joc i un joc? Un...
2: Que és un joc? No, això és obvi que no ho sé.
0: Ah, m'enganxes. Ara mateix jo tampoc.
2: És que, no saps què és un joc?
0: No sé, abans du accent? No. No, no, no. Cop sí. Cop amb accent sí. És un floc.
2: Cop sí.
0: El que en castellà seria un copo. No? Però, clar, és a dir, teníem diacrítics que és que ni els hem emprat mai. I clar, no feien cap falta. És que en Christian estic segur que troba a faltar, i en Txec és el soc desverb ser, que clar, com que són en du, que és en du.
2: I jo perquè no el troba a faltar. Jo potser també el troba a faltar.
0: Clar, tu...
1: El soc ja no s'ha de posar.
0: El soc ja no es posa. Jo crec que tu no el trobes a faltar perquè tu escrius som, perquè som és correcte com a primera persona singular i és correcte com a primera persona plural. I tu deus dir jo som. I com que dius jo som, t'estalvies el problema.
2: Jo escric moltes coses. Escric el que vull. Sí que es mateix, Rossi, sí, perdona.
0: És que qualsevol imbècil pot escriure.
1: Una cançó.
2: Com per exemple... No.
1: I de... Antes en Pedro ha dit una cosa i ja que ara ja queda menys per Sant Joan, jo crec que hem de tancar aquesta secció amb un tema que mos deixarà tots ben animadets, ja que es diu Sant Joan és tot i més.
2: Gràcies, Cisè. Més amb accent.
1: Més amb accent, clar.

0: Porquetjades!
1: Arriba la quarta temporada de Porquetjades, el podcast més animal de Ràdio Far. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

0: Cristo da ma pensa creu i és el que som preciós. En dutxaré, demostraré, sumar-te per totes les veïnes. Que sigui un cas perdut no vol dir-te sempre molt bé les eines.
1: Radio Far. La ràdio cultural de Menorca.

costa tu com un mai més. I feixuc com les paraules

Radio Far

0: Fetes les presentacions, ja podeu seure en aquest convit, perquè avui conversarem sobre la presència de la mà a la literatura universal. La mà, aquest espai que a molts mos acompanya i que per altres estan desconegut. Què és la literatura? Un paisatge? O més bé un símbol? Per què hi tornem una vegada i una altra, des d'Homer fins avui? Què hi anem a cercar? Nodridora, però també dura i ferotge, la mà promet obertura, fugida, però també separa, engoleix. És escenari d'heroïsmes, sí, però sobretot de pèrdues i de silencis. Com s'ha escrit la mà en català? Quina relació hi tenim els vius catalans? I què passa quan la mà deixa de ser un mite i esdevé una frontera, una tomba, un negoci turístic? En definitiva, avui parlarem de la mà no com a decorat, sinó com a força literària. De la mà que llegim i de tot el que hi projectem.
1: El Simposi, amb Blanca Noguera. Un podcast que brinda amb Dionís mentre xerra de llibres i cultura. Escolta el programa sencer a radiofarmenorca.com.

0: Quan feien la collita, el temor principal era la pluja. Per això, mentre la pell dels treballadors es cremava pel sol d'estiu i la celebró que regalimava pels braços, la Madonna feia precs a la Verge de la Concepció, demanant que aquells dies en què s'amuntegava la sal a les calçades que separen els estanys no caiguessin gotes del cel.
1: Època de muda. Capítol 53. Concebre la sal.
0: Nafreda és el nom de la primera gran bassa del recinte. Periòdicament s'obre la comporta que la connecta amb el mar i els peixos entren i surten atrets per les diferents condicions biològiques i tèrmiques de l'aigua. Els que queden dins es troben a recer dels depredadors marins que els encalcen en el port. Ara, però, hauran de vigilar les incursions dels agrons, els corbs marins i altres ocells piscívors. Sota la inspiració de les primeres salines, fetes molt a prop per una colònia de grecs durant l'època que Menorca va ser britànica, els recintes construïts a terres de carbonell per produir sal no comptaven encara amb la disponibilitat de combustibles fòssils. Per això l'aigua s'havia de moure suaument per gravetat a tota la primera meitat, amb tendència d'anar cap a l'interior, mentre anava agafant temperatura i densitat. La zona de les primeres basses està allunyada de les cases i gairebé no hi passa ningú mai. És un indret ideal per als ocells aquàtics. Hi troben platgetes de fang on s'hi crien nombrosos invertebrats, petits mol·luscs al fons de les basses, vegetació on amagar-se, espais on nidificar. Només s'hi mou el saliner si qualque vegada ha de gestionar una comporta, però la fauna silvestre ja el coneix bé. Saben que no té esperit depredador i el reconeixen més com un company d'indret que no un perill. En acabar el primer itinerari, una bèstia feia voltes per moure una sínia que traslladava l'aigua cap a l'altra meitat. Dissenyada en sentit contrari, ara les minúscules diferències de nivell feien que tingués tendència a anar cap al mar. Així passava pels concentradors i després pels cristal·litzadors, on agafava grau. Es densificava i, quan les condicions d'humitat, calor i vent ho facilitaven, la sal se solidificava i es podia recollir. Les zones humides naturals s'han degradat molt en 50 anys. Ajuda a la crisi climàtica, però els principals impactes provenen de l'agricultura moderna. Les enormes captacions per regadius han minvat molt les arribades constants d'aigua i les concentracions de nitrats, fosfats i amonis embruten la qualitat de les llacunes. Passa a Tonyana, passa a la Camarga Francesa i passa a l'Albufera d'Esgrau. També la tecnologia del fred industrial va fer tancar moltes salines. Les que queden en maneig artesanal tenen una importància internacional per a les rutes migratòries dels ocells. La sal la recollia amb el tiràs, un estri de pal llarg que permetia arribar a les zones més interiors dels estanys. Es posaven coves, que solien ser de canya o d'espart, per on s'escolava a poc l'aigua blanquinosa. Llavors calia carregar altra vegada la sal, assecada als carros, i portar-la cap a moldre al magatzem. La tremuja, amb la seva forma de piràmide invertida, conduïa els grans cap als rodets que la trituraven. Aquells dies, les cases de la Concepció desprenien un aroma especial, similar a la flor del taronger. Per poder fer la migració anual cap al sud a l'hivern i cap al nord per primavera, els ocells han de poder trobar llocs on descansar i alimentar-se, talment com els humans requerim de punts d'aturada i habitualment quan fem un viatge en vehicle. Les salines artesanals, que fan una producció que deixa espai a la natura, són cada vegada més uns llocs privilegiats i cercats per aquests viatgers alats, que van i venen travessant cultures i paisatges diversos. Els saliners ensacaven ara la sal molta i llesta per enviar-se a destí. Les aigües velles, com així s'anomenava aquelles a les quals ja s'havia extret el producte, s'enviaven cap al mar i es tornava a iniciar el cicle. I regressava el temps de reparar els dics amb argila, per frenar fuites o entrades d'aigua no desitjades. Que Menorca hagi recuperat les salines de la Concepció és una fita històrica. Que tota l'obra s'hagi fet amb materials naturals, pedra, argila i poc més, que s'hagin mantingut les zones on descansa, s'alimenta i cria la fauna, i que s'hi hagin incorporat tantes mirades i entusiasmes, és un fet excepcional que transcendeix fronteres. Moltes gràcies als caps i a les mans que ho han fet possible.

Època de muda. Textos, Miquel Camps. Locució, Jan Ros. Edició, Chuck Pons.

forat. Em tecleja sense cap pietat. No veu que sóc graciosa, fluixi el mal. Canvi de compàs.

0: Hola, amics i amigues de Ràdio Far. Ja podeu escoltar la ràdio en línia directament des dels vostres dispositius. En cas de tenir un dispositiu Android, vos podeu baixar l'aplicació de Ràdio Far. Sempre que voldreu, podreu escoltar la millor música menorquina i els millors programes culturals amb segell menorquí. Cultivam la cultura. Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.
1: Un, dos, un, dos, tres.

quan jo era un fiet, l'avi endú a passejar i agafats de sa mà, mirant el cel,

0: Lletraferits, un nou bloc de cantautors de Menorca a les zones de Ràdio Far.
1: Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.
0: Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.
2: No són hores.

0: Sí, és com que bueno, tens aquí coses i com objetos de la suerte d'aquests, com es diuen. En realitat no els utilitzes, però bueno, tan allà.
1: Un fetitxe.
0: Fetitxes, això mateix.
1: Però és que és raro, lo de fetitxe, perquè fetitxe també és l'altre.
0: Sí.
1: L'altre que no estic mencionant per la inhibició o per la repressió. Em molesta que repressió sigui repressió i no repressió.
0: Repressió.
1: És com que hauria de ser repressió. El meu cap és repressió, no repressió. I l'altra vegada, quan ho vam escriure,
0: sí,
1: m'ho vas tu corregir. Em vas dir, no, és amb dos S's, repressió.
0: És amb dues S's.
1: M'ho vas dir tu.
0: Vale, espera, vaig a
1: comprovar-ho. Però em molesta molt. Llavors vull que quedi clar que diré repressió, però jo voldria dir repressió. Repressió sona més a repressió que repressió.
0: Repressió, repressió. Absolutisme, autarquia, autocràcia, autoritarisme, bonapartisme, cesarisme, despotisme, dictadura, dominació, feixisme...
1: No, perquè avui no era la inhibició.
2: No sonores, un podcast innovador d'experimentació sonora del col·lectiu Avestruces. Escolta el capítol sencer a radiofarmenorca.com.

A continuació, escoltarem un tema del primer disc de Berlat, Pareidolia, publicat el 2025 per la discogràfica Bord Records.

Tot seguit escoltarem un tema de Rudimentari, del disc Mala herba sempre creix, publicat el 2026 per la discogràfica Guspira Records.

Seguidament escoltarem un tema del disc d'Anabel Villalonga, Mà, publicat el 2026. Un disc que posa música als poemes del poeta i glosador mallorquí Miquel Àngel Adrover.

So on deixen el barram. La passió resulta un artifici, una bravata. La recança és l'excusa més barata que mai s'han inventat per dir l'amor.

0: Mira Llentrisca.
1: Bar Infanta, del fotògraf Lluís Real, s'introdueix a l'interior de la vida del mític bar maonès, lloc de resistència contra la gentrificació, per recordar-nos la importància del fet col·lectiu, que l'apropament a les persones és una de les coses més vitals que tenim a l'abast i que compartir ens atansa a viure amb més riquesa i bellesa.
0: A la plataforma de podcast de radiofarmenorca.com pots escoltar més de 700 programes. Baixa del núvol i connecta't a Ràdio Far.
2: Burgejades!
0: Arriba la quarta temporada de Porquetjades, el podcast més animal de Ràdio Far. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

0: Bon dia i benvinguts a la segona jornada de la 7a edició del Menorca Doc Fest, en aquest podcast Gris Mig dedicat a la fotografia documental. I avui tenim un convidat molt especial i que jo crec que per totes les generacions de fotògrafs és una referència, que és en Joan Fontcuberta. Joan, benvingut i moltes gràcies.
1: Hola, gràcies per convidar-me.
0: Volia començar parlant un poc de la conferència Break, cap a un nou ordre visual, que d'alguna manera és la conversa que ens proposes en aquesta edició. Què trobes que on trobes aquesta ruptura cap a un nou ordre visual i cap a on va la foto i cap a on van els fotògrafs?
1: El títol l'he manllevat d'un festival col·lega del vostre, que és Panoràmic, del qual soc codirector, i que cada any té un nucli conceptual com a eix de tota la programació. I aquest any és justament aquest, no? Break, cap a un nou ordre visual. Break, com se sap, és una paraula anglesa que té dos significats. Per una banda és trencar, però per altra banda és trencar una rutina, és a dir, fer una pausa. Aleshores, fa 25 anys del segle XXI i potser val la pena fer una pausa i revisar què ha passat, no? Perquè estem immersos en una evolució vertiginosa, quasi no ens en recordem, però fa 25 anys doncs, no hi havia Google, no hi havia telèfons mòbils, no hi havia tota una sèrie de dispositius de comunicació, dispositius tecnològics que avui ens fan la vida molt més fàcil en determinades aspectes, no? I aleshores, doncs, com ha canviat tot això, sobretot el panorama visual i el panorama de la fotografia. Aleshores, la fotografia va néixer fa uns 200 anys i va instaurar una manera de mirar el món basada no només en unes formes tècniques, òptiques, mecàniques, físiques, etc., sinó amb tota una sèrie de valors que estaven arrelats al segle XIX. Aleshores, han passat doncs, dos segles i potser val la pena fer aquesta pausa i dir on som ara.
2: Gris Mig, el podcast de fotografia del Menorca Doc Fest. Escolta el capítol sencer a radiofarmenorca.com.

0: Tu quan arribes a casa i seus en el sofà, mires pel·lícules o intentes desconnectar?
1: No miro cap pel·lícula, perquè miro moltes pel·lícules i és una cosa que trobo faltada quan no era directora artística de Tots Barcelona. Però realment ara me passa vida mirant pel·lícules, mirant 1.000 pel·lícules cada any.
0: Uau, és una mitja de 3 per dia o alguna cosa així.
2: He perdut el compte.
1: Depèn, sí. No, però hi ha dies que no puc mirar pel·lícules, perquè això implica altres feines, implica també viatjar, o sigui, tens reunions, tens altres tasques a fer. Però bueno, no estic tota sola visionant. Som un grup, un comitè de selecció, que som 7 persones. Però sí que és cert que, clar, quan t'has de visionar tant, després vols netejar la mirada, perquè si no estàs com contaminat, no?
0: Llegir, no? O fer alguna altra cosa.
2: Te'n podríem preguntar també si et conviden a anar a molts festivals de cine i què és el que més t'agrada dels festivals com a esdeveniment, si és el mirar les pel·lícules que es projecten o quins són els altres elements que té un festival que t'agraden també.
1: Jo vaig a molts festivals. De fet, la setmana passada estava a Majordox, fa 2 setmanes estava a Suècia, a Nordisk Panorama. Fa 3 estava, no un festival, sinó un laboratori de projectes que era a Navarra, DoClub. D'aquí 2 setmanes me'n vaig a Eslovàquia, un altre festival. Després me'n vaig a Amsterdam, a IFA, novembre. Després me'n vaig a Roma. Tot així, tot el temps. I no acostuma a mirar pel·lícules als festivals. Perquè quan viatges tens un altre tipus de feina, que és fer connexions, fer reunions amb agents de vendes, que són aquestes empreses que es dediquen a comprar i vendre pel·lícules, i que d'alguna manera cada agent de venda té com el seu paquet, té també la seva personalitat. Com més coneixes aquestes empreses, elles mateixes ja te poden oferir un tipus de documental sensible a el que tu vas programant. Hi ha tot un tema de negoci, no?, que s'ha de fer aquests festivals. I a vegades passa, hi ha alguns festivals sí que vaig a veure pel·lícules, no?, com pot ser IFA, perquè té moltes estrenes mundials, o sigui, té projeccions, pel·lícules que serà la primera vegada que es projectarà a un festival, o Berlinale, no?, també és mes de febrer, que també són estrenes mundials. Sí, però altres festivals, no sé, a Nordisk Panorama, que vaig estar 3 setmanes, o a Majordox, que vaig estar la setmana passada, quasi tota la programació jo ja l'havia vist.
2: Clar.
1: O l'havia vist a la meva oficina, o l'havia vist a Berlinale o a IFA l'any passat.
2: Són pocs els festivals que hi ha estrenes que tu no hagis tingut accés abans, segurament.
1: Són aquests festivals de classe A, que tenen estrenes mundials, que se'n diu, que és la primera vegada que es projecten a un festival.
3: Gris Mig, el podcast del Menorca Doc Fest, amb Àlex Arroyo i Joao Borges. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Conten els experts que els humans vam inventar l'economia veient com, a partir d'un gra de blat, sortien espigues plenes de sements. Les primeres idees plantejaven aprofitar aquesta generositat natural per incrementar el benestar de les persones. Però es veu que, pel camí, ens vam desviar una mica.
2: Època de muda. Capítol 11. Produir o extreure.
1: En aquells temps, l'explicació vital era que l'astre sol fertilitzava la terra, i això provocava un broll de noves existències. El blat ens agrada molt als humans. En els darrers temps ha tornat a guanyar hectàrees a Menorca. També agrada als ocells. Hi ha molts altres éssers rius. Podríem deduir que si surt molt de blat és bo per a tothom. Aquest va ser el camí filosòfic del tema que analitzem. Quan una cosa és bona per a tothom, no s'ha de discutir gaire. Però si un raonament deixa de discutir-se durant molt de temps, acaba sent un dogma, com així va ser. Una vegada acceptat que és bo anar produint de manera creixent, comença la competició per veure qui en fa més, siguin béns alimentaris, estris o serveis importants. Amb això, l'explicació vital canvia. Ara és el treball qui fertilitza la terra. El treball, ja se sap, és cosa només dels humans. I passa a ser la base de la riquesa. Se li donen dues voltes més a la rosca quan s'acorda que tant treball com terra es poden adquirir si es té capital. O sigui que, si tens capital, ja no cal que sembris blat. Basta que el compris i el revenguis. Ara ja no es tracta de generar aliments o serveis, sinó de generar capital, comprant i venent, i acumulant. Mantenim i tot el dogma de la producció. Com més millor, però cada vegada ho aplicam a coses més etèries, com els actius financers, com els paquets que es mouen al món borsari. Ens hem deslligat de la natura i també de la matèria, sempre sota el paradigma de la producció. Extreure petroli del subsòl s'anomena produir petroli, igual que s'afirma que es produeix ferro, coure, neodimi o disprosi. Ho extraiem de la natura, però deim que ho hem produït. No és casualitat. Quan l'ètica se separa de l'economia, els efectes sobre els recursos naturals no compten. Són externalitats del sistema. Hi ha eines per reconvertir aquesta dinàmica, però impliquen lleis i actuacions institucionals. Convé demanar-se qui es beneficia quan es demana de regular o s'afirma que tots els polítics són iguals. Malgrat totes les teories, la realitat és que res en aquest planeta pot funcionar si s'atura la fotosíntesi, que és un fenomen natural, no derivat del treball humà. Igual que els cicles hidrològics o que la termorregulació planetària, el sol continua fertilitzant la Terra. A mesura que ens hem allunyat de la natura, hem perdut coneixement de com funciona. Ara sembla que les platges es tanquen per culpa dels torrents, quan el motiu són les aigües residuals que s'originen a les urbanitzacions. La producció creixent, sense límits, ja ha superat la dimensió del planeta i hi ha moltes costures que es rompen. També ens passa a Menorca. Davant això, hi ha qui planteja la idea de la suficiència, com un concepte de benestar sense tants d'abusos. El futur s'imagina segons la mirada que usem en el present. S'ha de repensar l'enfocament econòmic, abandonar els dogmes i reconsiderar els conceptes. O continuarem sumant turistes i perdent renda per càpita, aqüífers i dret a l'habitatge, perdent benestar, perquè n'hi ha que no produeixen res, només

0: veurem...
1: Sí, sí.
2: Com va això?
1: Molt bé.
0: Va bé, sí? Va bé, va bé. Aquí seguim, encara aguantam.
2: Exacte, resistim.
0: Resistim.
2: Jo avui venc de resistència, venc batallador avui, ja que estem en el darrer episodi de la temporada. Anem a donar una mica de guerra.
0: Tot el bo acaba.
2: I...
1: Com els roscones de...
3: Si avui... no n'hi ha més, no.
2: I avui arrencarem amb un breu recull de paraules per poder ser cambrer a Menorca, perquè com sabeu...
0: Andrea, apunta.
2: Ve molta gent i després vas a el bar a demanar i no t'entenen. I clar, com han de gestionar aquestes situacions? Molt fàcil. De moment facilitarem aquesta feina en el cambrer. Començarem per aquí. Per començar, un bon cambrer ha de ser, perquè quan dèiem cafè, en castellà volem dir cafè. D'acord?
1: Vale. Un cafè.
0: Xec, un cafè.
2: Això quiere decir un cafè.
3: Un cafè.
2: D'acord?
1: Vale, gracias.
0: Sí. Dir això...
3: Espera que pego a punt.
0: Mira, dir això me sembla tan agressiu. O sigui, haver de dir que cafè és cafè...
2: Sí, no, però...
0: me sembla una agressió verbal. Saps?
2: No, a veure...
0: Jo no vull ser així.
2: Jo crec que si mantenim el català, tots ens hem trobat en que no t'entiendo. Com que no m'entiendes, un cafè i una canya.
0: Ara sí que crec que se li hauria d'argumentar. Tu lo que tienes és un bloqueo mental, senyor.
2: Ara, senyora, saps? Amb gent, quines solucions tenim en un cas així? Anem a posar les quatre paraules de vocabulari i les quatre solucions possibles que ens podríem trobar en un cas així. Això, quan dèiem un cafè és un cafè, i un cafè amb llet és un cafè con leche. Alerta, no mos confonguem amb un cafè en gel. Un cafè en gel és cafè con hielo. No mos confonguem. Però bé, un altre molt fàcil és cervesa. Una cervesa, quan demanem una cervesa, cerveza. D'acord? Sona diferent, però manco. Jo crec que si posen un pot d'esforç ho entenen, igual que canya, saps? Que canya ho escrivim diferent, però l'hem molt semblant, eh? Una canya i dues pomades. Pomada, això si és amor, la Ciutadella es complica en sa vida, però...
0: M'estic deprimint, de veritat.
2: No, jo volia acabar aquest glosari de paraules per fer de cambrer amb una que és més complicada. Vi és vino. D'acord? Si tu fas feina de cambrer i te diuen un vi...
1: Té el doble de lletres, vino.
2: És un
1: que
2: vino,
1: vi.
2: Saps?
1: Té el doble de lletres, supercomplicat.
0: Cafè, però ara vino ho puc entendre.
1: Vino. Vici, vino.
0: Però vino...
1: Tothom. Vi.
2: Però va, jo amb aquestes paraules ara ja, és a dir, ja pots anar a fer de cambrer qualsevol banda, no?, de països catalans, no? És a dir,
0: ràpid.
2: Les paraules ja ho tenim aclarit, eh? Hola, vull un cafè i dues pomades. Ja està, i en dos minuts ho hem de tenir taula, en principi.
1: Quina taula més rara. Sí, sí. Allà cada un l'agafar.
2: I... Però bé, si després d'això no us entenen, clar, que ho recomano. Jo us recomano que canvieu de bar, perquè no és que no us entenguin, és que no us volen entendre.
1: Vale.
2: I això,
0: però si tu vas arribar antes en aquell bar que aquella persona, saps? Si tu eres client d'aquell bar i aquella persona just... No te fotrà assistiu a l'aire?
2: Hi ha diferents opcions, és a dir... Després hi ha maneres i maneres de com t'ho diuen. És a dir, també m'ho han trobat tots que m'ho han dit a vegades. Disculpa, hace 3 setmanes que estoy en la isla i aún no t'entiendo. Cap pega. I t'ho explico, i t'explica aquest glosari i t'ho puc dir amb molta calma i tal com vulguis. I les vegades que facin falta. Si d'aquí un any me continues mirant malament cada vegada que t'ho intentin català...
0: No, te fan ghosting, no venen a servir-te. Si li demanes un cafè, no venen. Si demà, o sigui, et diuen aquest no perquè no l'entendré, saps? O sigui, o una camiseta que dugui totes les traduccions.
1: També.
2: Això podria ser pràctic.
0: Vi, no? Cafè?
2: Clar, després 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5.
0: Mira, la carta del bar, la carta del bar.
2: Sí, no? I després, és hora de pagar, tothom t'entén, eh?
0: Sí, és hora de pagar. Quan te diuen els euros, no hi ha dubte.
2: Però bé, si no te volen entendre, això, no gràcies, sempre gràcies, eh? Perquè l'educació nosaltres no l'hem de perdre. Si
0: bon dia,
2: no
0: bon dia i gràcies.
2: Però nosaltres, això, maleducats mai. I per tant, no, gràcies i adéu. És a dir, després, això, és a dir, també un mètode que funciona bastant, és si quan te diuen en castellano, així una mica de mala manera, també pots dir no vull. Ho he provat mai de dir no vull.
3: No lo hablo.
2: Jo sí que el xerc, però no el vull xerrar aquí ara. És a dir, he vingut a relaxar-me, no el vull xerrar. I dius no vull i normalment resulta que t'entenen. Simplement és que els complicaves massa sa vida.
0: I si li dius no puedo?
2: No puedo.
0: Hòstia, no puedo. No puedo. Clar, sí, en castellà, per favor, no puedo.
2: Estic
0: no puedo.
2: Visualitzant massa Chiquito de la Calzada.
1: No puedo.
2: D'una manera mitjanament seriosa.
0: Li fas un Chiquito.
2: Quan,
0: no
2: quan
0: puedo.
2: Te diuen en castellano és un moment de tensió. Clar, jo ara mateix no me veig aquí fent un... No puedo, no puedo.
0: Mira, esto no me lo esperaba, ¿no? Esto no me lo esperaba. Te sirvo igual, venga.
2: Un altre mètode així una mica més agressiu, això quan se te posen xungos, jo m'han dit, a mi pueblo se habla espanyol, tu a mi me hables d'espanyol. Un cas així, jo no l'he practicat mai aquest cas, però el que sí que m'han contat gent del País Valencià o del País Basc és que ningú problema, i comença a demanar quatre tapes, quatre més, unes quantes més, i tot el que faci falta, en castellano. I quan sigui damunt la taula, te'n vas corrents, i ja està. Hòstia, no
1: ho
2: toquis, no
1: ho toquis. Ah, no ho toques, no te menges les tapes?
2: No.
1: Ah, putes.
3: No, un calamar. Això ho fan a València.
0: Un calamar al manco, cony.
2: I bé,
0: si l'agafes i fuges.
2: Si comencen a tirar...
0: Un calamar, una patata... Te'ns apones així, fas tots els anells i dius, hasta luego, una piloteta...
1: És un simpà simbòlic, un sansapà...
2: No el consumeixes, tampoc.
0: Això...
2: Poseu vots les piles,
0: això ha passat,
2: volen centesos.
0: Això ha passat, no en quatre etapes, però ha passat amb un cafè a un poble de Menorca i resulta que va anar la persona en el cambrer que semblava com el propietari i li va dir, escolta, tenc una queixa perquè és que li he demanat un cafè i no m'ha volgut servir. Diu, si no t'agrada, te'n vas a casa teva. I què va fer?
1: Se'n
0: va anar a casa seva. Diu, vale, pues, gràcies, me'n vaig. Sense pagar el cafè, però dic, si no t'agrada, te'n vas a casa teva. Bueno, no sé.
2: No, aquí estem això, si comencen a veure que hi perden taules, tal vegada que algú s'ho pensa de fer s'entendre, de fer nos entendre.
0: Molt
2: al final
0: difícil.
2: El que veiem, que fàcil ho és fer-nos entendre. Això, clar, qui s'apega amb això d'anar tan corrents és que aquí mos coneixem tots massa per fer aquestes coses.
0: O que les camisetes en vas de sou duguin els cambrers.
3: Sí.
0: També, saps?
1: I te li apuntes.
0: I dius, mira, este.
1: Dos d'aquí, tres.
3: I si ets fumador, no pots sortir corrents.
1: O menjador de polvorons, com jo.
3: Jo faig 2 metres i no puc més.
2: Clar, sos un tema que no havíem...
0: Tu ho penses totes les teves possibilitats.
1: Que tu fas maratons, clar. Tu, sí, si arranca a córrer.
3: Jo vull sobreviure.
1: Hòstia, clar.
2: Tu hauràs de practicar, mira, tranquilo, jo t'explico, eh? I t'has de presentar tàctica més d'acord. És a dir, clar, això hi ha diferents tàctiques... Tot depèn molt de com te reben, no? Però clar, si tu has d'optar més per un acord que no per sortir corrents, si no hi ha opció de sortir corrents, clar.
0: Però... No crec que cap de nosaltres surti corrents d'un bar.
2: No, jo no ho he fet mai, això, però...
1: No has fet mai un simpa, sí, els hostes, on jo n'has fet.
2: No és bé, eh? Això no me sona, eh?
1: No te'n recordes, normal que no te'n recordis, també.
2: Ah, això també pot ser.
1: Perquè anaves inspirat.
0: Ah!
1: I jo també.
0: Tenia una inspiració.
1: I jo també.
0: Que us corria.
1: No era per motius lingüístics, però simpa.
3: Manzanilla...
1: No? Un simpa, com es diu? Sense pa.
2: Un sense pa.
1: Un sense pa. Sense pa. Clar, això també.
2: I pensant per la propera temporada, pensant el nom més adequat.
1: Sense pa.
2: Per un simpa.
1: Fem un sense pa.
2: Però bé,
1: comença tu, després no sé què.
2: Que a vegades això, que la llei en principi mos dona uns drets, però l'estat no mos els garanteix, no? Com el tema de l'habitatge digne. No? Però bé, que clar, si no mos els garanteixen, els hem de reclamar i agafar i si com sigui, no canviem de llengua anar a un bar, encara que no mos diguin, que no mos entenen, que hi ha maneres de fer-mos entendre que si no mos entenen, la majoria de vegades, és perquè no mos volen entendre. Així que fins aquí per avui.
0: un tema molt complicat per acabar la temporada.
1: Sí, sí. Agita consciència, sí.
0: Has vingut aquí amb el bastó màgic d'en Son Goku i mos has fotut una...
1: Fasca.
2: No, perquè clar, és a dir, aquí intentant fomentar la llengua catalana, però és que la llengua catalana se fomenta practicant-la, que és anant en els puestos i xerrant en català i demanant que t'entenguin en català. O sigui, és més important, més que no dir un barbarisme, és més important mantenir xerrant en català a tots els llocs on neguem i que no mos tirin enrere per si mos entenen o no mos entenen. Si mos volen entendre, mos entendran i estic segur que mos farem entendre. El tema és quan no mos volen entendre. Que podem
0: està.
2: Fer quan no mos volen entendre.
0: Bueno, és una ofensa.
2: Mos hem de fer respectar.
0: És directament una ofensa. I mos hem de fer entendre i cada un ha de xerrar la llengua que vulgui, a casa seva, més que mai, poder xerrar en la llengua, en la nostra.
2: Clar, no, i ja tenim la llei que mos respecta, però la pràctica no.
0: Bueno, no sé, això no sé si ho aixicarem, ara.
2: Sí,
0: perquè lo del vi no, es publica qualque suggeriment.
1: Vivi. Allà que pagar les consumicions, sobretot.
0: Pagau, o sigui, ara...
1: cabrons. Hombre. I deixeu propina. Deixeu propina en Andrea que us dic que fos compte en quant.
3: Deu per. Com
1: sou.
0: Bé, anem a escoltar una cançó que mos proposes tu, no?
2: Clar que sí.
0: Digues, que m'ho presentes?
2: La gran esperança roja, de Senyor i el cor brutal.
0: Del cor brutal? Ah, no del cor petit, no del
2: no,
0: cor
2: no,
0: brutal.
2: No, brutal, brutal. És brutal, és una cançó brutal.
4: Tens malalts!

0: Porcatjades!
1: Arriba la quarta temporada de Porcatjades, el podcast més animal de Ràdio Far. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

0: Ràdio Far, la ràdio cultural de Menorca. Apunts literaris, amb Blanca Noguera.
1: Lector o lectora de Ràdio Far, a què esperes per començar un llibre? Esmorzar al Tiffany's, o també Esmorzar a Can Tiffany's, és el títol en català de la novel·la Breakfast at Tiffany's, de Truman Capote. En castellà, la coneixem més, segur que vos sona, és Desayuno con Diamantes, i per molta gent, el referent immediat és sobretot la pel·lícula de 1961, protagonitzada per Audrey Hepburn, la meravellosa Audrey Hepburn. La veritat és que llegit avui, Esmorzar al Tiffany's és un llibre molt manco glamurós del que mos ha fet creure el cinema. Na Holly, la protagonista, és no només encantadora i excèntrica. A la novel·la sobretot es veu com és una dona fràgil, és una dona complicada, amb problemes, una dona trista, que viu en molta precarietat material i també emocional. És un personatge que no acaba d'encaixar per un món i potser per això avui continua sent modern i mos pot atreure. El que m'interessa especialment del llibre és aquesta sensació de no pertànyer a cap banda, com a desarrelament, de gent que sobreviu gràcies a una identitat mig inventada. Capote escriu amb una prosa aparentment lleugera, molt neta, m'agrada bastant, la veritat, però en el darrere hi ha una mirada... es nota que curtida, amarga, sobre l'amor, la solitud i la idea d'èxit. També és un text bastant marcat pel seu temps, però llegir-lo avui mos permet veure aquelles coses que s'insinuen i no es diuen. Els límits morals de l'època, etc. I en aquest sentit crec que funciona molt bé com a contrapunt de la pel·lícula, que realment va suavitzar tot allò que en la novel·la era més incòmode. En català, Esmorzar al Tiffany's s'ha reeditat fa poc al Grup 62, en una edició de butxaca amb traducció de Ferran Ràfols, i és una edició que es llegeix amb molta fluïdesa.

0: Bé, Carles, repassant el currículum, veiem que només has publicat poesia.
1: De moment.
0: Sí, de moment. Ja és interessant. Per què aquest gènere?
1: Probablement perquè de molt petit, de sempre, jo, bueno, sempre, tal vegades massa temps, però des de molt petit veig que hi ha moments a la meva vida on i tinc una mirada que és poètica. I a mesura que vaig anar aprenent què era la poesia, escola, institut, sempre m'hi he anat retrobant, sempre l'he anat cercant. Jo record moments polits a les biblioteques on tal vegada jo havia anat a cercar un llibre, una novel·la, i passar davant la secció de poesia i dir, van callar. I no només, sinó vivint, també moments d'encandilament, d'observació, de contemplació de sa natura, de sa vida, de coses que anaven passant, jo hi trobava en sa poesia una manera de dir-les, de relligar-m'hi, per dir-ho de qualque manera, de connectar amb aquella part d'un jo que no es manifestava de manera explícita en el meu dia a dia. I la meva eclosió literària, com has dit, jo no la vaig viure tampoc així. Sí, a nivell de publicació i de feina editorial, és evident, però jo sempre m'he considerat vinculat amb una mirada poètica des d'una naturalitat molt, molt senzilla, sense més.
2: Lectures retrobades. Ismael Pelegrí ens aproxima a la literatura menorquina a les zones de Ràdio Far.

A Radio Far pots escoltar l'arxiu musical més extens de música de Menorca. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Abans era molt més costós gravar un disc, es va, o gravar una cançó, costava molt més que no ara. Moltes vegades ens havíem de desplaçar a un estudi de gravació, no ho podíem fer d'una manera com ho feim ara molts que s'ho graven a casa, que tothom té el seu estudi a casa. Tenir el seu estudi a casa vol dir tenir un ordenador i quatre aparatets, quatre micros, una petita taula, bueno, aquestes coses. L'internet a la vegada té una forta influència damunt la música en moltíssims de sentits, en molts de sentits. Xerrant amb un dels músics de Pal de Gall, m'explicava que ells dins del 2023 van fer actuacions importants fora de Menorca. Un dels tants, per exemple, va ser en el Canet Rock, no? Van anar al festival aquest Canet Rock i van grups molt importants. Llavors, al moment que s'organitza un festival d'aquest tipus, el que miren els organitzadors és a veure quantes visites tenen a certs canals d'internet. Me refereix, per suposat, a Spotify, aquest tipus de coses. Si tu no tens un mínim de gent que t'escolta, un mínim comptat per mils, no te contracten. És a dir, ni te miren. Ells miren la gent que té més repercussió dins internet per poder-los contractar, no?
2: Ja pots escoltar els nous capítols de La Gramola amb en Pep Cardona, cada divendres a les 10 del vespre a Radio Far en línia des dels vostres dispositius mòbils i en el 102.4. També pots seguir la nova temporada del podcast a radiofarmenorca.com.

Bastants segles més tard van arribar els reis d'Occident. Us van dur sa religió i un déu omnipotent. Volien convertir els menorquins en espanyols.

Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Fars.

0: Ferits, un nou bloc de cantautors de Menorca a les zones de Ràdio Far.
1: Sortida del vol d'Aerolínies Menorquines rumb a Menorca. Senyores i senyors passatgers, embarquin urgentment per la porta nombre 1. Recordin, nombre 1. Aquesta és la darrera cridada per al senyor Miquel Mariano. Senyor Miquel Mariano. Mariano. Mariano. Passatger d'Aerolínies Menorquines amb destinació Menorca.
2: Right on, let's fly. Come on, everybody, let's fly.

Hola, amics i amigues de Ràdio Far. Ja podeu escoltar la ràdio en línia directament des dels vostres dispositius. En cas de tenir un dispositiu Android, vos podeu baixar l'aplicació de Ràdio Far. Sempre que voldreu, podreu escoltar la millor música menorquina i els millors programes culturals amb segell menorquí. Cultivam la cultura. Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: Lletraferits, un nou bloc de cantautors de Menorca a les zones de Ràdio Far.
1: Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: Benvinguts, amics, amigues, benvinguts a un nou espai de Sa Gramola. A on, en aquest programa, escoltarem cançons que fan referència a fets històrics. Alguns músics han fet cançons que xerren de fragments de la nostra història. Penseu que el que diuen a la cançó deu ser cert o han emprat la seva imaginació. Avui en descobrirem detalls i curiositats. Ara veurem si els músics menorquins quedaran aprovats o si els haurem de suspendre en la signatura d'història.
1: 1956 mos feu una grossa nevada.
2: Sa Gramola, on en Pep Cardona en segueix descobrint tota sa música de Menorca. Escolta tots els capítols a radiofarmenorca.com.

0: I de la Uella, benvinguts a Maquetes, a Radio Far, en el programa de música guapa de Radio Far. Benvingut Martí, benvingut Sergio. Què tal?
1: Molt bé, molt bé. Tot bé, Pedro?
0: Bé, beníssim. Ha sortit bé ara. res, un grup nou, un grup de gent molt, molt jove que esteu fent coses i que m'agrada... Bueno, fa temps que mos coneixem amb en Martí fa dies i fa ganes que fóssiu aquí i que xerréssiu un poc de la vostra trajectòria. Antes de començar, potser m'agrada, Martí, tu ets el cantant.
1: Sí.
0: I en Sergio és
2: bateria.
0: És bateria, olé, fantàstic. Com, no sé, sempre demano aquesta pregunta és la primera per arrencar l'entrevista. En quin moment o com sabeu que la música vos agrada? Que ja teniu aquell moment que dius, escoltes una cançó i dius, això m'agrada o no sé què, o vull que sigui un poc més que un hobby o no, és una cosa que ha vingut naturalment. Teniu música a casa, vull dir, sou de família musical o rotllo d'aquest?
1: Bueno, jo personalment, sí, des de sempre la família, sempre la música ha format part de la nostra família. Mo mare en la guitarra, sempre tret la guitarra a l'hora de fer dinars familiars i coses. Sempre hi ha un músic entre nosaltres i sí, a poc cada un pues, ha anat tenint com el seu estil. I si hi ha rock també, de part de mon pare, també sempre està molt present. I bueno, això. Tu, Sergio?
2: Bé, jo que la meva família no toca instruments, però jo des de petit me vaig apuntar a classes i me vaig obsessionar a la bateria.
0: A bateria? A Bondemó?
2: Vaig a Sant Lluís.
0: A Sant Lluís.
2: Amb en Moi.
0: Amb en Moi, bon profe. Joder.
2: I bé, fins aquí he arribat.
0: Fantàstic. Sí, perquè jo tenia més sort que jo, perquè jo a canvi tampoc no hi ha... Ni s'agradava la música especialment, ni eren músics ningú. Però bueno, tornant a vosaltres, com muntàveu aquest grup? Supos que sou col·legues de l'institut, com comença?
1: Sí,
0: la Uella,
1: sí, sí.
0: Supos que és el vostre primer projecte, perquè sou menors d'edat, com et xerrava antes de començar.
1: Sí, sí, sí.
0: Com neix un poc la idea aquesta?
1: Bueno, això va començar un poc després de la pandèmia.
0: Uh-huh.
1: Jo vaig començar a interessar per la música, entrant a les 12-13 anys, pues, vaig començar que m'agradessin grups. Abans, sí, la música sempre havia format part de la meva vida, però tampoc li donava molta importància.
0: Toques qualque instrument, tu?
1: Jo sóc la guitarra.
0: La guitarra, vale.
1: I, bueno, soc vocalista.
0: Mm-hmm.
1: I te podria dir que el grup va començar amb una pel·li.
3: Maquetes, de Pedro S. Tuamala, arriba a la sisena temporada. Coneix tota la música rock de Menorca en un clic a radiofarmenorca.com.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: A Radio Far compartim cultura i música menorquina. Descobreix els programes a la carta a radiofarmenorca.com.

El 2018, l'artista Shanti va publicar l'àlbum Primer Viatge. A continuació, escoltareu la cançó Crit de Nostàlgia.

La tempestat no pot frenar una ment curiosa. Ni roses ni espines, la vida no sempre glamurosa. La mà no sempre tan tranquil·la, som la mà si està furiosa.

0: Apunts literaris, amb Blanca Noguera.
1: Lector o lectora de Ràdio Far, a què esperes per començar un llibre? Papallones negres de Priscilla Morris haurà sigut un dels llibres més impactants i a la vegada més polits que m'he llegit enguany. Una commovedora carta d'amor a Sarajevo i a l'esperit humà. Editat en català per Periscopi, que el mateix 2025, la novel·la ens situa a la guerra de Bòsnia dels 90, on la població de Sarajevo va ser víctima del setge més llarg contra una gran ciutat de la història moderna. 1.425 dies de setge i 11.541 morts. Morris agafa els testimonis i l'experiència de la seva família, que van viure aquella catàstrofe, i mos situa a través dels ulls de Nazora, una artista i professora de belles arts, que envia el seu marit i la seva filla a Anglaterra perquè estiguin segurs, mentre ella es queda atrapada en el setge, on viu un vertader infern de fred, gana i de carrers plens de franctiradors. Segons del 92, les bombes van cremar la Biblioteca Nacional de Sarajevo. Durant dies, milers de milions de trossers de totes les pàgines cremades van volar damunt la ciutat. La gent les va anomenar papallones negres. No és un llibre sempre alegre, està clar, però tampoc és sempre fosc. L'autora sap famós emocionar sense ofegar mos, perquè enmig d'aquesta desesperació hi ha llum. Vecins que ajuden, ganes de lluitar per la societat multicultural i respectuosa que existia abans, ganes de seguir pintant i d'acabar el quadre dels seus somnis, ganes de sobreviure i tornar a abraçar la gent que més s'estima.
0: Apunts literaris. Escolta més recomanacions literàries a les nostres xarxes socials i a radiofarmenorca.com.

0: Molt bon dia i alegria. Comencem un altre capítol d'aquesta tercera temporada d'Escap de Fibló, el programa més punk que tenim aquí a Menorca. I, com sempre, amb convidats d'extra, extra, extra qualitat. I avui me llevaria el capell, però no em duc, per saludar en Nando i en Jaime, excomponents de Puaj. Com estàs?
1: Molt bones, encantats.
2: Bon dia.
0: Benvinguts aquí en aquests estudis de la ràdio Radio Far. Val? Jo la intenció un poc és tenir una conversa amb vosaltres per xerrar d'un grup mític. Si hi ha un grup mític a Menorca punk, és Puaj, sense cap dubte. I bueno, pues que m'expliqueu un poc cosetes de aquest grup, com comença, per què comença i bueno, cosetes que han passat.
3: Pele.autor presenta Cap de Fibló. Escolta totes les entrevistes a radiofarmenorca.com.

0: Benvingudes totes en aquest simposi sobre la literatura menorquina. Aquest és l'episodi especial que completa la conversa sobre la creació literària a l'illa de Menorca. Avui mos continuo acompanyant, com havia de ser, na Gemma Ferrer, filòloga i editora. Com estàs?
1: Molt bé, aquí, despentinada per fer una tramuntanada. Però, com a bona menorquina, ja estem acostumades a això.
0: Tocades per la tramuntana, etc. Bé, idò, com ja comentàvem a l'episodi anterior, a Menorca existeix una creació novel·lística, que no és molt abundant, però tamateix és reconeguda arreu del territori de parla catalana per la seva qualitat. De fet, diversos dels nostres autors han guanyat premis provenients d'altres territoris. El Premi Català, però, de novel·la atorgat per Maite Salort pel País de l'Altra Riba es pot ser el millor exemple. Avui, però, volem xerrar d'una obra que és encara una joia desconeguda, El color de les paraules, de Joan Triell Vidal.
2: Club Simposi, amb Blanca Noguera. Un club de lectura en el qual les convidades comenten lectures relacionades amb les temàtiques simposíaques. Escolta el programa sencer a radiofarmenorca.com. Pots seguir tota l'actualitat de Ràdio Far al nostre canal de WhatsApp i a xarxes socials. Connecta't a Ràdio Far.

A continuació escoltarem un tema del primer disc de Berlat, Pareidolia, publicat el 2025 per la discogràfica Borb Records.

de Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

anat a festejar. Ho nego a Britxella i quan tornava cap a casa, prop de Sant Roc, s'ha trobat el llangardaix de Lucky Fire Autostop.

menjat un tripi. S'han anat a una rave i s'ha liat amb un hippie. No sabia si era de Reus o de Terrassa, però ella de recuerdo li ha donat una fugassa.

Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

0: Ràdio Far, la ràdio cultural de Menorca.
1: Mariners, marineres, benvinguts. Seguim aquesta travessa per la mà de contes. Ho fem aquí des de Ràdio Far Menorca. Us xerren Andreu Llamburu. I jo feliç de que avui us deixeu acompanyar per aquesta història. Una història que jo crec que a molts i a moltes m'ho ressonarà, perquè qui no ha tingut en qualque moment el problema d'haver de trobar casa? Cosa que aquí a Menorca, darrerament, és un problema ben seriós i, pel que sembla, s'ha estès per gran part de les zones turístiques. I s'ha estès tant que ha arribat fins i tot en el món animal. Quins mals de cap dur sempre haver de cercar una casa. Haver d'abandonar aquella on has viscut, haver de trobar un nou espai que t'acolleixi a tu i als que t'acompanyen. Doncs bé, això és el que els hi va passar just a la família dels Arissons. Així que, primer de tot, permeteu que la història us envolti, que les paraules us arribin al cor, activeu la imaginació i, si podeu deixar de fer allò que esteu fent simplement per poder gaudir d'aquesta història, doncs millor que millor. Va, comencem.
0: Andreu Llamburu presenta La mà de contes. Viatge pel món de la narrativa oral. Tots els contes disponibles a radiofarmenorca.com.
2: Cala Galdana. Jo et vaig conèixer verge, abans que perdessis el teu encís de dama, abans que et desfessin amb els maons i els pilastres, abans que et morissis a cops d'excavadores i de pales. Cala Galdana, que n'eres de bonica quan només eres cel i aigua, el penya-segat gegant i el riu petit en la fresa fresca de les canyes. Cala Galdana, si sabiessis com t'estimava quan només eres meva i ens donàvem la mà a la sorra de la platja. Cala Galdana, ja sé que has patit molt, morint poc a poc, morint de mica en mica, desfeta i trossejada. Ja sé que ara ets al cel, Cala Galdana, al cel on van les cales més boniques, al cel on Déu les crida per treure-lis el ciment i les deixalles, per deixar-les netes i polides, per deixar-les com ell les va fer néixer, per deixar-te com jo et vaig conèixer, la més maca del món, Cala Galdana.

Nova temporada de Paraules Majors, amb Maria Galeta. Entre lletres i clubs de lectura. Ja pots escoltar el capítol sencer al nostre web radiofarmenorca.com. Ràdio Far. Música menorquina i podcasts culturals a la carta a radiofarmenorca.com.

Bona, som en Pau de Romer, això és el nostre nou single Sorra i Caliu i esperem que vos agradi molt i vos acompanyi aquests dies de tanta calor. Una ferrada forta!

partirem d'aquí uns instants, revisors amb la bon tio, de molta barba i amb somriu. Serem tres comptant un moix, ara pugen Peter Toix. D'aquí un any el mataran, la casa seu ha disparat, però ell està tranquil, fumant herba molt.

0: sempre il sol.
1: Per la finestra estic mirant, veig un gran bosc de pins gegants. El revisor em diu són alts per protegir a tots els malalts. Aquest gran llac es diu memòria i té una gota

0: Escac i mat. L'entrevista a l'Alfield.
1: Jo crec que tant en Llorenç i com jo d'alguna forma han tingut una mica d'obligació moral d'assumir el càrrec, parlarem del meu cas i després que ho digui en Llorenç, perquè aquí òbviament li estic molt agraït, perquè el càrrec és gratificant, però també quan te veus rellevat te sents alleugerit. Bé, en el meu cas, com heu dit, en Cubes feia moltíssims anys que duies escacs, que duies la delegació d'escacs. No sé si es pot dir, però quasi mos insultava perquè ningú el rellevava, fins que un moment, pues, jo me vaig sentir en l'obligació moral de que aquesta cosa s'havia de fer, perquè ell, en tota raó, pues, d'alguna forma, com que a més és prou bon jugador, abandonava una mica les seves obligacions federatives, però per, si repassam la seva trajectòria, és per una qüestió molt lògica d'espart dels temps que tenia que ser rellevat.
2: L'Alfil, el nou programa d'escacs presentat per Josep Lluís Martí i Damià Coll. Ja disponible a Ràdio Far. Cada cosa en el seu temps, amb el biòleg i divulgador Sam Pons.
3: Cada cosa en el seu temps, i ens hi estiu, xigades. Sistiu té molts de sons propis. N'hi ha un que tots haureu sentit qualque vegada els dies de calor intensa, els boscos i camps

La xigala és un insecte estival per excel·lència. De nom científic Cicada orni, ets l'únic representant del seu gènere i família a les Illes Balears. Medeix un 2,5 cm, sense comptar les ales, les quals són transparents i brillants. Té el cos d'un color marró grisós. Durant les hores centrals del dia, els mascles emeten una renou molt estrident produïda per la vibració d'una estructura membranosa que tenen davall del cos i que actua com a caixa de ressonància. Com heu pogut escoltar, es distingeixen dos tipus de cant, un de seguit, ininterromput, i un altre amb interrupcions curtes. Es veu que és un reclam per a les femelles, que no emeten cap so. Després de l'aparellament, les femelles posen els ous fecundats a la soca dels arbres. Les nimfes, quan neixen, caven en terra. Viven molt de temps enterrades i s'alimenten de la saba de les arrels dels arbres. És una espècie bastant forestal. Normalment la trobarem en espinars. Però és difícil de veure, no només pel seu camuflatge, sinó també perquè s'atura de cantar davant de qualsevol senyal de perill. La creença popular que les xigales rebenten de cantar no és certa. Tal vegada faci referència a les cutícules nimfals buides que es troben al camp o en els exemplars que apareixen morts després d'haver finalitzat el seu cicle vital. Quan sentim cantar les xigales, no només escoltam un insecte. Escoltam la calor acumulada de l'estiu, la llum del sol i un cicle de vida que es repeteix des de fa milions d'anys. Ets la cançó de l'estiu i no passa mai de moda.

Tot seguit, una cançó de Guillem Sol de Vila, de l'àlbum Bronte, publicat per Satélite K el 2025. Un viatge fascinant pels poemes de les tres germanes Bronte, escriptores que varen revolucionar la literatura anglesa del segle XIX.

0: quan feien la collita, el temor principal era la pluja. Per això, mentre la pell dels treballadors es cremava pel sol d'estiu i la celebró que regalimava pels braços, la Madonna feia precs a la Verge de la Concepció, demanant que aquells dies en què s'amuntegava la sal a les calçades que separen els estanys no caiguessin gotes del cel.
1: Època de muda. Capítol 53. Concebre la sal.
0: Nafreda és el nom de la primera gran bassa del recinte. Periòdicament s'obre la comporta que la connecta amb el mar i els peixos entren i surten atrets per les diferents condicions biològiques i tèrmiques de l'aigua. Els que queden dins es troben a recer dels depredadors marins que els encalcen en el port. Ara, però, hauran de vigilar les incursions dels agrons, els corbs marins i altres ocells piscívors. Sota la inspiració de les primeres salines, fetes molt a prop per una colònia de grecs durant l'època que Menorca va ser britànica, els recintes construïts a terres de carbonell per produir sal no comptaven encara amb la disponibilitat de combustibles fòssils. Per això l'aigua s'havia de moure suaument per gravetat a tota la primera meitat, amb tendència d'anar cap a l'interior, mentre anava agafant temperatura i densitat. La zona de les primeres basses està allunyada de les cases i gairebé no hi passa ningú mai. És un indret ideal per als ocells aquàtics. Hi troben platgetes de fang on s'hi crien nombrosos invertebrats, petits mol·luscs al fons de les basses, vegetació on amagar-se, espais on nidificar. Només s'hi mou el saliner si qualque vegada ha de gestionar una comporta, però la fauna silvestre ja el coneix bé. Saben que no té esperit depredador i el reconeixen més com un company d'indret que no un perill. En acabar el primer itinerari, una bèstia feia voltes per moure una sínia que traslladava l'aigua cap a l'altra meitat. Dissenyada en sentit contrari, ara les minúscules diferències de nivell feien que tingués tendència a anar cap al mar. Així passava pels concentradors i després pels cristal·litzadors, on agafava grau. Es densificava i, quan les condicions d'humitat, calor i vent ho facilitaven, la sal se solidificava i es podia recollir. Les zones humides naturals s'han degradat molt en 50 anys. Ajuda a la crisi climàtica, però els principals impactes provenen de l'agricultura moderna. Les enormes captacions per regadius han minvat molt les arribades constants d'aigua i les concentracions de nitrats, fosfats i amonis embruten la qualitat de les llacunes. Passa a Tonyana, passa a la Camarga Francesa i passa a l'Albufera d'Esgrau. També la tecnologia del fred industrial va fer tancar moltes salines. Les que queden en maneig artesanal tenen una importància internacional per a les rutes migratòries dels ocells. La sal la recollia amb el tiràs, un estri de pal llarg que permetia arribar a les zones més interiors dels estanys. Es posaven coves, que solien ser de canya o d'espart, per on s'escolava a poc l'aigua blanquinosa. Llavors calia carregar altra vegada la sal, assecada als carros, i portar-la cap a moldre al magatzem. La tremuja, amb la seva forma de piràmide invertida, conduïa els grans cap als rodets que la trituraven. Aquells dies, les cases de la Concepció desprenien un aroma especial, similar a la flor del taronger. Per poder fer la migració anual cap al sud a l'hivern i cap al nord per primavera, els ocells han de poder trobar llocs on descansar i alimentar-se, talment com els humans requerim de punts d'aturada i avituallament quan fem un viatge en vehicle. Les salines artesanals, que fan una producció que deixa espai a la natura, són cada vegada més uns llocs privilegiats i cercats per aquests viatgers alats, que van i venen travessant cultures i paisatges diversos. Els saliners ensacaven ara la sal molta i llesta per enviar-se a destí. Les aigües velles, com així s'anomenava aquelles a les quals ja s'havia extret el producte, s'enviaven cap al mar i es tornava a iniciar el cicle. I regressava el temps de reparar els dics amb argila, per frenar fuites o entrades d'aigua no desitjades. Que Menorca hagi recuperat les salines de la Concepció és una fita històrica. Que tota l'obra s'hagi fet amb materials naturals, pedra, argila i poc més, que s'hagin mantingut les zones on descansa, s'alimenta i cria la fauna, i que s'hi hagin incorporat tantes mirades i entusiasmes, és un fet excepcional que transcendeix fronteres. Moltes gràcies als caps i a les mans que ho han fet possible.

somiava de Sant Lluís. Somiava que ballava i Sant Imorat era escoixí. Somiava que ballava un val saltat i era escoixí que li feia nyigo, nyigo, nyigo, nyac.

0: Benvinguts, amics, amigues, benvinguts a un nou espai de Sa Gramola. A on, en aquest programa, escoltarem cançons que fan referència a fets històrics. Alguns músics han fet cançons que xerren de fragments de la nostra història. Penseu que el que diuen a la cançó deu ser cert o han emprat la seva imaginació. Avui en descobrirem detalls i curiositats. Ara veurem si els músics menorquins quedaran aprovats o si els haurem de suspendre en la signatura d'història.
1: 1956, mos feu una grossa nevada.
2: Sa Gramola, on en Bep Cardona en segueix descobrint tota sa música de Menorca. Escolta tots els capítols a radiofarmenorca.com.
1: Que va

0: I de la Uella, benvinguts a Maquetes, a Radio Far, en el programa de música guapa de Radio Far. Benvingut Martí, benvingut Sergio. Què tal?
1: Molt bé, tot bé, Pedro?
0: Bé, beníssim, ha sortit bé ara. un grup nou, un grup de gent molt, molt jove, que esteu fent coses i que m'agrada... Bueno, fa temps que mos coneixem amb en Martí fa dies i fa ganes que fóssiu aquí i que xerréssiu un poc de la vostra trajectòria. Antes de començar, potser m'agrada, Martí, tu ets cantant.
1: Sí.
0: I en Sergio és
2: bateria.
0: És bateria, olé, fantàstic. Com, no sé, sempre demano aquesta pregunta, la primera, per arrencar l'entrevista. Quin moment, o com sabeu que la música vos agrada? Que hi ha aquell moment que dius, escoltes una cançó i dius, això m'agrada, no sé què, o vull que sigui un poc més que un hobby, o no, és una cosa que ha vingut naturalment. Teniu música a casa, vull dir, sou de família musical, o rotllo d'aquest?
1: Bueno, jo, personalment, sí, des de sempre, la família, sempre la música forma part de la nostra família. Ma mare, en la guitarra, sempre tret la guitarra a l'hora de fer dinars familiars i coses. Sempre hi ha un músic entre nosaltres i sí, i a poc cada un pues, ha anat tenint com el seu estil. I si hi ha rock, també, de part de mon pare, també sempre està molt present. I bueno, això. Tu, Sergio?
2: Bé, jo que la meva família no toca instruments, però jo des de petit me vaig apuntar a classes i me vaig obsessionar a la bateria.
0: A bateria? A Bondemó?
2: Faig a Sant Lluís.
0: A Sant Lluís.
2: Amb en Moi.
0: Amb en Moi? Bon profe. Joder.
2: I bé, fins aquí he arribat.
0: Fantàstic. Sí, perquè jo tinc més sort que jo, perquè jo a canvi tampoc no hi ha... Ni els agradava la música especialment, ni eren músics ningú. Però bueno, tornant a vosaltres, com muntava aquest grup? Suposo que sou col·legues de l'institut, com comença?
1: Sí,
0: la Uella,
1: sí,
0: suposo
1: sí.
0: Que és el vostre primer projecte, perquè sou menors d'edat, com te xerrava antes de començar.
1: Sí, sí, sí.
0: Com neix un poc la idea aquesta?
1: Bueno, això va començar un poc després de la pandèmia. Jo... vaig començar a interessar per la música, entrant a les 12-13 anys, pues, vaig començar que m'agradessin grups. Abans, sí, la música sempre havia format part de la meva vida, però tampoc li donava molta importància.
0: Toques qualque instrument, tu?
1: Jo son la guitarra.
0: La guitarra, vale.
1: I, bueno, soc vocalista. Mm-hmm. I te podria dir que el grup va començar amb una pel·li.
3: Maquetes, de Pedro S. Tuomala, arriba a la sisena temporada. Coneix tota la música rock de Menorca en un clic a radiofarmenorca.com.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: A Radio Far compartim cultura i música menorquina. Descobreix els programes a la carta a radiofarmenorca.com.

0: estarà com una plata.
1: Com una plata.
2: Hem escoltat un tema del disc d'Anabel Villalonga, Mà, publicat el 2026. Un disc que posa música als poemes del poeta i glosador mallorquí Miquel Àngel Adrover.

és hora de partir, que és tard i vol ploure. I és qui no es pugui moure, haurà de quedar aquí. Et diré adéu amb una abraçada i amb una darrera cançó. Si vols, fins a matinada. Si vols, fins que et sobra. Surti per sobre.

0: Bones! Això és Saltreveu de Saglosa, un podcast del col·lectiu Glosera. Arrencam amb el cinquè capítol. Començarem fent sobretaula, mantenint connexió amb Menorca per conversar amb el convidat d'avui, en Pele, sonador i glosador actual, en qui mos aproximarem en esglosat menorquí aprofundint en la construcció dels discursos i l'humor que es dona actualment en aquest art. Seguirem fent memòria amb la col·laboració d'esglosadors i glosadores actuals, qui mos proposaran gloses i figures del passat i mos explicaran algunes batalletes d'esglosat menorquí d'un temps enrere.
1: A la secció Glosim Glosam, Nedu es prepara el necessari per anar al primer glosat de la setena temporada de Sa Bodega Victòria per tal d'esbrinar què hi passa un diumenge de fosquet. I no podíem acabar el capítol, com no, sense glosar un poc. Partim?
2: Saltreveu de sa glosa, amb el col·lectiu Glosera. Un exercici de memòria sobre les dones improvisadores, antigues figures i gloses. Escolta el capítol sencer a radiofarmenorca.com.

0: Bon dia a tothom i benvinguts a Relats, el nostre programa especial en què pretenem endinsar-nos dins aquest món de la música popular i d'arrel, amb diferents perspectives, sempre. I ho fem des de l'estima, des del coneixement i de l'escolta comentada de cançons. Amb una post i un banc. Avui venim a xerrar específicament de música urbana. I per parlar-ne, mos acompanya una persona entesa en cultura popular que de ben segur que mos explicarà moltes coses. És en Josep Portella. Bon dia.
1: Bon dia.
2: Arrelats, el podcast de folk de Ràdio Far, presentat per Joan Carles Villalonga. Ja disponible a radiofarmenorca.com.

A la plataforma de podcast de radiofarmanorca.com pots escoltar més de 700 programes. Baixa del núvol i connecta't a Radio Far.

Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

Has escoltat la cançó Com s'enfila la vida, de Cap on Nam, del disc L'illa d'Utopia, 2004.

Tantes mànecs, entrenaments, milicians purs. Ni no breva patir tanta saudade. Jo més que melangia, gelosia. De sa riquesa que donen paraules al camp, sonables i esteu accent poesia. De

vides en tu en aquest paradís. Els teus crits, els meus llits, els llençols ben humits, sempre passa un xeri punyetero, com un jong mangronji no puc sortir. Possible patir cops provoca tant de l'ero. Encara no sé qui és en John Boy, no m'he mirat cap pel·li d'en Jean Lou. Pas camí de Saforana m'he perdut i m'ha anat de xucluc. Unes bísties d'un ocell, són de la mà tenint per pàtria una barca, i unes i estrelles mos doren

Molt benvinguts, amics i amigues, en aquest nou espai de Sagramola. Avui mos posam en feina prest perquè, com sempre, mos passa que tenim molta cosa preparada que llavors hi ha una música cap dins solla. Me van demanar que fagués un altre programa, ja havíem fet un, sobre jazz a Menorca, sobre músics que fan jazz o que fan música dins aquesta línia, i mos hi posarem. Abans de res, anem a recordar la cançó que vam posar la setmana passada, que era, com per suposat, un grup d'aquí.

per suposat, el grup que acaben d'escoltar es diuen A Bordo, es deien, o es diuen fins i tot, A Bordo. Era un grup que es va fundar, eren de Mo, i feien això, ja ho heu vist, un pop rock. Van fer moltes versions, però també van fer molta cançó seva. Els components en principi eren bueno, els màxims exponents del grup eren en Popi, com a cantant, i en Víctor Pons a guitarra, en Nofre, del Tabull, que tots el coneixem perquè l'han vist sonoritzar grups per allà, toques baix, en Miquel Cintes tocava la bateria i en Tolo Pons els teclats. També van tenir la col·laboració d'un britànic que era Owen Thomas, que tocava saxo, harmònica i també la flauta travessera. Bé, aquest grup es va fundar a finals dels anys 80, el 88, 89, per allà, i va tenir bueno, una forta influència perquè era un grup que ho feia molt bé, feien moltes versions, sobretot de la moguda dels anys 80, allò, Secretos, Espolís, qualque cançó d'anatge a pop, bueno, cançons així, no? Ja ho heu vist. Fan moltes versions i llavors, a part, van anar incorporant cançons noves que al moment donat van gravar en un CD. Aquest CD és de, si no ho record malament, Curiosa Ley, trob. Sí, sí, és de Curiosa Ley. I, bé, el grup va fer, com tots, les seves temporades, van fer moltes actuacions fora, perquè van participar, es presentaven als festivals, van actuar per Mallorca, per Barcelona també, en els festivals aquests de pop-rock, que es feien a la illa veïna, vegades hi van participar i sempre quedaven en un puesto bastant per endavant, si bé no van guanyar, sempre estaven a primera fila, perquè la veritat és que ja ho heu vist, ho feien molt bé. Aquesta cançó es diu Tu i jo, és la que hem escoltat, i cantaven en castellà i cantaven en menorquí. Aquesta de Tu i jo era de les que estaven cantades en menorquí, les cançons més, com més lentetes, més balades. Hi ha que dir que aquest grup, una volta van desfer, el que sol passar, com que sol fan un grup d'amics, que el grup d'amics potser se desfà com a grup, però que ells es segueixen trobant i segueixen fent la cerveseta quan es troben i xerrant, i llavors els pas dels anys es van tornar a animar i van tornar a engegar un altre disc més endavant, que es va dir 20. Ja dins dels anys 2000 era, no? I bé, van fer això, un altre disc, una mica més ben elaborat i tal, però bueno, ja és un bon referent d'aquest disc que hem escoltat. I bé, per qui no el coneixien, ara el coneixen, i per una gran majoria crec que el manco l'hem recordat, aquest grup. A Bordo, de Mo. Anem a veure, anem a centrar-nos una mica en posar alguns temes de jazz. Posarem un grup que jo li tenc una especial devoció perquè m'agrada molt com fan la música i aquest disc que van fer, per jo el van deixar fantàstic, es diuen Serenjassa. Bueno, tabada, tens aquesta passió perquè surten d'aquí, bueno, s'arrel, la gènesi del grup surt d'aquí de Ferreries, no? Que és d'en Marcel Gené. Aquest grup es va organitzar dins Barcelona, perquè en Marcel, si bé és descendent de ferrierencs, en Marcel, que és pianista, ell viu a Barcelona, bona part de, bueno, durant el curs, deu assistir, venen aquí a fer la temporada estiuenca aquí a Menorca, a Ferreries, i allà tenien aquest grup que van fer adaptant amb un jazz una mica, bueno, alguns els dirien jazz llatí, perquè tenien aquestes percussions llatines que ajudaven molt, o que ajuden molt en el jazz, no? I van fer adaptacions de cançons populars menorquines i també catalanes, els van adaptar i els hi van donar un aire com a renovat, un aire més jazzístic, per suposat, o més, no sé, com a més alegre, més animat, i van treure bueno, obres com aquesta que escoltarem avui, que és L'amo de Sant Carabassa, ni més ni manco. I de venga, partim amb L'amo de Sant Carabassa, aquesta versió renovada de Serenjassa.

Fantàstica la gravació aquesta. Bueno, m'encanta jo, vull dir que tinc, me sap greu, tinc aquesta debilitat. M'agraden molt aquestes adaptacions, aquestes versions renovades, no?, d'aquestes cançons de sempre. Ara anem més o menys allà mateix, ja, perquè tenim un altre grup que també ha fet algunes d'aquestes adaptacions d'estàndards o de cançons populars menorquines. Vaig trobar en Marcel Nofagàries, que és el pianista del grup Sarenjassa i també és el líder i màxim exponent d'aquest grup. Jo dic, escolta, teníeu un disco aquell tan polit, no feia res més o que... Diu, està allò ben... I em va dir que, bueno, que amb aquest grup d'amics tenien preparat un altre repertori molt semblant a aquest, vull dir que havien trebat una sèrie de cançons més, així de caràcter popular, per fer possiblement un segon disc o una segona empenta en aquesta idea que van llançar, però al final no van a port, perquè diu que els hi va venir la pandèmia, també avui en dia és complicat muntar un grup, llançar-te, això vol dir després organitzar una sèrie de concerts, de promocions i bueno, entre una cosa i l'altra sí que tenien coses estudiades, preparades, però que al final no van anar a port. És una llàstima, si un dia s'animen i mos donen una altra alegria d'aquest tipus. Vos proposo ara un altre grup que té unes semblances amb aquest, perquè, pas fet, bueno, entre altres coses, de que és un músic menorquí que s'ha juntat amb altres músics i han fet aquesta formació i han gravat això, un disc, i han fet una sèrie de concerts, van fer una sèrie de concerts. Mos referim a en Pere Arguimbau, que és guitarrista ciutadellenc, com sabeu tots, per antonomàcia, és el guitarrista, vull dir, quan cerques el diccionari que és un guitarrista jazz, te surt en Pere Arguimbau, no? És el guitarrista que sis de Ponent, entre altres coses, i amb un munt de formacions, i que el veiem per tot, i que sempre està dispost a fer una melodia. A part de ser un gran guitarrista, és una excel·lent també persona. I bé, i en aquest cas, amb aquest grup, això era a principis del 2000, ell va viure bastant de temps per Barcelona, va estudiar allà, com va acabar la carrera, va trobar feina de professor de guitarra, i la veritat és que el tenien, l'admiraven molt, perquè és un excel·lent professor també. I en aquest disc hi ha alguns temes que són composts per ells i d'altres, com el cas de que posarem avui, són arranjaments que han fet sobre cançons populars. En Pere Arguimbau, en aquest cas, en aquest disc hi havia dues cançons que havia arranjat ell. Una era la balada d'en Lluc, va posar ell la balada d'en Lluc, i una altra que era Ton pare no té nas. Bueno, és allò de que jugar una mica en la melodia però d'una manera conscient, no? I anar jugant, improvisant damunt aquest tema. És allò de que si, jo vaig dir que si una cançó tocava acabar en la nota re, no l'acabarem en re, l'acabarem en re sostingut. I anar jugant amb aquestes idees, no? Estrombòtiques, però que a la vegada fan això, donen nous colors a cançons de tota la vida. En aquest cas, Ton pare no té nas, una cançó que tothom coneix i que avui la sentirem reinterpretada per aquest grup que és d'en Blue Cat, principis del 2000.

0: I això era Blocats amb aquest Ton pare no tenàs, una cançó que tothom coneix, però que l'hem sentit avui amb aquesta nova versió reinterpretada per aquests musicassos que ho fan així xerrant l'idioma de jazz. Anem a un altre grup, un grup que es va fundar amb músics d'aquí menorquins i alguns vinguts de fora, però que són residents aquí, per suposat, molt coneguts per tots, en Xanti Gordi. Eres teclista i eres cantant. Ja sabeu, en Xanti Gordi ha acompanyat a moltíssims músics, des de Crit Juanico, en sa banda de música de Ciutella, en moltes ocasions han fet vesprades, vespres de cantar temes així en banda o mitja big band amb ell. Bé, Nito Llorenç, amb el contrabaix, en Sergi Martín, excel·lent guitarrista, i en Jesús Vázquez, bateria. Van muntar, això era dins del 2008-2009, un grup, aquest quartet, que anaven interpretant estàndards de jazz. No eren composicions pròpies, sinó que bàsicament eren un grup que interpretaven feien estàndards, cançons conegudes i d'altres no tant. I vos posarem una cançó que es diu There Will Never Be Another You. No sé per què tri cançons d'aquestes així en anglès, que ja me costa dir-les, però troc que era això, There Will Never Be Another You. Es de en Just Do It, i bueno, aquí està, que canti en Xanti.
1: There will be many other nights like this,

0: you.
1: Perfecte, aquest so que tra, en aquest so professional en aquest tema. M'ho anem 20 anys enrere mínim, perquè el grup que us posarem ara, la gravació aquesta jo diria que és del 86, és un grup que va durar poc, no van fer moltes actuacions, però que van enregistrar aquesta maqueta, era una maqueta, i que era bàsicament tot en temes propis, excepte els d'avui, els que us posarem avui no era un tema propi, és un tema que es diu Estamos Ahí. I bueno, el grup aquest és curiós perquè dos dels qui formen el grup que posem ara també acaben de tocar en el tema aquest que hem escoltat abans. En Sergi Martín, a la guitarra, ja l'hem sentit abans, i en Jesús Vázquez, a la bateria, doncs aquí repeteixen, i en aquest cas ara escoltarem un tema on ells dos també toquen, acompanyats d'en Ricard Remisa en els teclats i es baix en Juan Majuelos. Bé, la cançó es diu Estamos Ahí i la disfrutem.

Ok, i aquesta obra, estamos ahí de Jasmine. Hi ha que anar finets, hi ha que anar finets de dits. Això no ho pot fer quan té una mica de son o quan no està 100%. Són temes complicats d'interpretar i que tenen aquesta gràcia i aquesta sal que caracteritza aquest tipus de música, no? Anem a veure, vos pos un tema de la xaranga de Xubec, que són un grup de la part de Ponent, que com sabeu és un grup, bueno, ells a vegades diuen grup de carrer, perquè és un grup que fan jazz, que improvisen, i és un jazz molt alegre, molt festiu, que els han vist moltes vegades fent passacarrers per als pobles. Per aquest motiu solen dur tot instrumental adaptat, és a dir, la guitarra d'un petit amplificador penjat pel coll, saps o trompeta, llavors les percussions també. Si bé és cert que aquí hi ha alguna bateria gravada, normalment solen dur són dos percussionistes, solen dur coses penjades pel coll i van tocant bombos i caixes i alguns plats també, no? I molt allò de les cortines aquestes que duen penjades davant de panxa i que rasquen amb una espècie de didals, no? Metàl·lics, i que els donen un so característic. És una música molt festiva, alegre, i que bé, ells tenen dos discos gravats, que en realitat semblen tres, són dos, n'hi ha dos que un es va reeditar en diferent portada, però és el mateix. I anem a escoltar una cançó del 2014. La cançó que han triat és una que es diu The Clown, que, i per tant fa referència en el món de l'humor, dels pallassos, de la broma, i aquesta cançó va dins aquesta línia. The Clown, cantada per la xaranga de...

Bé, ja veus que això comença amb festa i acaba amb festa. Bueno, l'esperit, la idea que duen aquests músics de fer festa fent música i ho fan així, d'aquesta manera. Hem escoltat una cançó que es diu La Boda. I anem a passar a un altre músic, jo diria que important per lo que és la música de jazz, sobretot, bé, i sense jazz, és un professor, és un pianista, que és en Suso González. No me voldria equivocar, ser cerques del nord, no sé si és gallec o si és basc, tinc dubtes. És qui ho vulgui que ho cerqui, ja us dic jo que és del nord. En Suso González és un estrany pianista que va venir, se va afincar aquí a Menorca, a la part de Ciutella, i és un excel·lent professor. Marco Mezquida és, sens dubte, el seu alumne més destacat. Marco Mezquida és un alumne que sempre el reconeix, en Suso, i sempre li agraeix les lliçons que li va donar. No? En Suso ha participat en moltíssims de projectes de tot tipus, ha col·laborat, entre altres coses, també tocant a quatre mans amb en Marco. S'han vist molt, ha pogut veure molt de concerts d'ells dos. Ha acompanyat la capella Vítica, moltíssimes coses. Però a un moment donat es va atrevir a gravar un disc en temes propis. Bàsicament tots són temes propis, n'hi ha un que és de tot el grup, però es van ajuntar amb en Pablo Millas, en el contrabaix, i amb en Dani Rodríguez de la bateria, i van gravar aquest disc que duu el nom de Entonces. Entonces. El nom del grup era això, Suso González Trio, i anem a escoltar un tema, que és el tema que donava inici en aquest CD. Això era el 2011, per allà damunt, i el tema es diu Escriabizado. Anem a escoltar-lo.

Bé, ja ho heu vist, un mestre, en Suso, un autèntic mestre. Hi ha que dir que el món de jazz, bueno, ja quan vam fer l'altre programa de, sobre aquest estil musical, ja vam xerrar una mica de que va tenir com un buit dins del segle XX, així com a principi de segle, l'any 20, l'any 30, trobam algunes coses relacionades amb Menorca, sobretot, a pesar de que s'interpretassin o es gravassin a Barcelona, perquè era Llorenç Torres Nin, que va fer jazz, no? Després, no és fins als anys 80, diríem, que es comença a fer aquest tipus de música, però sí que és cert, i hi ha que agrairò a les escoles de música que dins dels anys 80 es va posar molt de moda això de ses, quan feien les activitats extres, els al·lots, doncs, bueno, es van engegar les escoles de música, no vol dir que abans no n'hi vés, n'hi havia, però jo crec que no tan preparades. Dins dels anys 80 va ser quan hi havia la pujada forta de les escoles de música i els al·lots van començar a estudiar música i quan tocaven un instrument el tocaven, bueno, l'aprenien a tocar lògic on tocava i el tocaven bé. Llavors, què va passar? Que van sortir molt més músics i bé, els anys 90, no és que els músics menorquins dins dels anys 90 fessin molt de jazz, però sí que és cert que molts, si volien seguir la carrera de músic, s'anaven a estudiar fora i allà normalment acabaven nedant dins aquestes aigües de jazz, no? Els músics que han estudiat carrera, per suposat, deixem a part els músics clàssics, quan tu n'has fet la carrera de guitarra o carrera de baix, però moltes vegades els veiem dins aquesta línia. Per suposat, el que hem fet avui, igual que el que hem fet l'altra vegada que van xerrar ja, és purament una mostra, perquè seguiríem trobant més músics, però sí que és cert que hi ha molts de músics que actualment estan gravant, a vegades en grups de fora, i toquen jazz, vull dir que toquen jazz. I a més ho fan molt bé, vull dir que són músics preparats, surten músics ben preparats avui en dia. Bé, arribem al final, anem a posar una cançó totalment diferent per rompre una mica tota l'estructura que han fet de jazz i ens anem a centrar en una cançó que alguns reconeixereu i que d'altres, és el millor, és no. És una cançó que va sortir en casset, és l'única pista que vos don i ja es pot dir, ja vos concretaré exactament de on sortia aquesta cançó i qui era, qui sonava en aquesta cançó. Res més, dir-vos, com sempre, que ha estat un plaer poder compartir amb vosaltres aquestes estones tan agradables i on feim un repàs per totes aquestes coses que tenen algun tipus de vincle en Menorca. En aquest cas, fins i tot, no només que hi hagi músics menorquins, sinó que ja ho heu vist, que adaptaven alguna cançó popular menorquina i li donaven nova forma i nova vida. Bé, amics, a disfrutar, a ser feliços, que és l'important, i sobretot, si podeu escoltar música, escolteu-la, que sempre això dona alegria i dona bon rotllo. I si és menorquina, encara més, que en tenim molt per triar. Hola, companys, passi-ho bé, una abraçada a tothom. Gràcies. Adéu.

0: Bon dia i benvinguts a la segona jornada de la 7a edició del Menorca Doc Fest, en aquest podcast Gris Mig dedicat a la fotografia documental. I avui tenim un convidat molt especial i que jo crec que per totes les generacions de fotògrafs és una referència, que és en Joan Fontcuberta. Joan, benvingut i moltes gràcies.
1: Hola, gràcies per convidar-me.
0: Volia començar parlant un poc de la conferència Break, cap a un nou ordre visual, que d'alguna manera és la conversa que ens proposes en aquesta edició. Què trobes que on trobes aquesta ruptura cap a un nou ordre visual i cap a on va la foto i cap a on van els fotògrafs?
1: El títol l'he manllevat d'un festival col·lega del vostre, que és Panoràmic, del qual soc codirector, i que cada any té un nucli conceptual com a eix de tota la programació. I aquest any és justament aquest, no? Break, cap a un nou ordre visual. Break, com se sap, és una paraula anglesa que té dos significats. Per una banda és trencar, però per altra banda és trencar una rutina, és a dir, fer una pausa. Aleshores, fa 25 anys del segle XXI i potser val la pena fer una pausa i revisar què ha passat, no? Perquè estem immersos en una evolució vertiginosa, quasi no ens en recordem, però fa 25 anys doncs, no hi havia Google, no hi havia telèfons mòbils, no hi havia tota una sèrie de dispositius de comunicació, dispositius tecnològics, que avui ens fan la vida molt més fàcil en determinades aspectes, no? I aleshores, doncs, com ha canviat tot això, sobretot el panorama visual i el panorama de la fotografia. Aleshores, la fotografia va néixer fa uns 200 anys i va instaurar una manera de mirar el món basada no només en unes formes tècniques, òptiques, mecàniques, físiques, etc., sinó amb tota una sèrie de valors que estaven arrelats al segle XIX. Aleshores, han passat doncs, dos segles i potser val la pena fer aquesta pausa i dir on som ara.
2: Gris Mig, el podcast de fotografia del Menorca Doc Fest. Escolta el capítol sencer a radiofarmenorca.com.

0: Tu quan arribes a casa i seus en el sofà, mires pel·lícules o intentes desconnectar?
1: No miro cap pel·lícula, perquè miro moltes pel·lícules i és una cosa que trobo a faltar quan no era directora artística de Tots Barcelona. Però realment ara me passa vida mirant pel·lícules, mirant 1.000 pel·lícules cada any.
0: Uau, és una mitja de 3 per dia o alguna cosa així.
2: He perdut el compte.
1: Depèn, sí. No, però hi ha dies que no puc mirar pel·lícules, perquè això implica altres feines, implica també viatjar, o sigui, tens reunions, tens altres tasques a fer. Però bueno, no estic tota sola visionant. Som un grup, un comitè de selecció, que som 7 persones. Però sí que és cert que, clar, quan t'has de visionar tant, després vols netejar la mirada, perquè si no estàs com contaminat, no?
0: Llegir, no? O fer alguna altra cosa.
2: Te'l podríem preguntar també si et conviden a anar a molts festivals de cine i què és el que més t'agrada dels festivals com a esdeveniment, si és el mirar les pel·lícules que es projecten o quins són els altres elements que té un festival que t'agraden també.
1: Jo vaig a molts festivals. De fet, la setmana passada estava a Majordox, fa 2 setmanes estava a Suècia, Nordisk Panorama. Fa 3 estava, no un festival, sinó un laboratori de projectes que era a Navarra, DoClub. D'aquí 2 setmanes me'n vaig a Eslovàquia, un altre festival. Després me'n vaig a Amsterdam, a IFA, novembre. Després me'n vaig a Roma. Tot així, tot el temps. I no acostuma a mirar pel·lícules als festivals. Perquè quan viatges tens un altre tipus de feina, que és fer connexions, fer reunions amb agents de vendes, que són aquestes empreses que es dediquen a comprar i vendre pel·lícules, i que d'alguna manera pues, cada agent de venda té com el seu paquet, té també la seva personalitat. Com més coneixes aquestes empreses, elles mateixes ja te poden oferir un tipus de documental sensible a el que tu vas programant. Hi ha tot un tema de negoci, no?, que s'ha de fer aquests festivals. I a vegades passa, hi ha alguns festivals sí que vaig a veure pel·lícules, no?, com pot ser IFA, perquè té moltes estrenes mundials, o sigui, té projeccions, que és pel·lícules que serà la primera vegada que es projectarà a un festival, o Berlinale, no? També és mes de febrer, que també són estrenes mundials. Sí. Però altres festivals, no sé, a Nordisk Panorama, que vaig estar 3 setmanes, o a Majordox, que vaig estar la setmana passada, quasi tota la programació jo ja l'havia vist.
2: Clar.
1: O l'havia vist a la meva oficina, o l'havia vist a Berlinale o a IFA l'any passat.
2: Són pocs els festivals que hi ha estrenes que tu no hagis tingut accés abans, segurament.
1: Són aquests festivals de classe A, que tenen estrenes mundials, que se'n diu, que és la primera vegada que es projecten a un festival.
3: Gris Mig, el podcast del Menorca Doc Fest, amb Àlex Arroyo i Joao Borges. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

0: Cada cosa en el seu temps, amb el biòleg i divulgador Sam Pons.
1: Cada cosa en el seu temps, i a la primavera, varella. Durant els mesos de març, abril i maig, sol arribar a les nostres platges un organisme ben curiós, la varella, un animal emparentat amb esborms o meduses. En realitat, són molts d'animalets que es junten i formen un disc flotador, ovalat, de color blau elèctric amb una petita vela molt característica. D'aquí que el seu nom científic sigui Velella Velella, d'on deriva el nom menorquí. Se solia dir que la varella provenia de rius d'Itàlia, però això no és cert. Es tracta d'un organisme totalment marí, és a dir, neix, viu i mor a la mà, seguint un complex cicle biològic. Empesa pels vents i els corrents marins, és habitual que arribi de forma massiva a les nostres costes. Quan es corromp, emana una olor forta i desagradable. La varella és inofensiva per a les persones. Només en determinats casos pot causar un poc d'irritació a la pell. Antigament s'emprava com a bromer per anar pescant canya. Es deixava secar en un lloc ventilat i es guardava. Per fer bromer, la varella es remuava i després es via de ben picar. De fet, allà a pesqueres, on es pot veure un petit clotet com a resultat d'estones i estones d'haver picat. Els peixos que més se solien agafar eren saupes, càntares i morrudes. Així que ja ho veus, per segons qui, la varella pot resultar una cosa desagradable. Però també pot ser un recurs si el sabem aprofitar. En qualsevol cas, la seva arribada és un fenomen natural, un espectacle més de la natura.

0: Bueno, a vegades no és decidir un moment, és que senzillament et veus la proposta i no dius que no.
1: Uh-huh.
0: I després, quan hi ets a dins, a partir de posar coses en comú i aconseguir, sobretot, coses en comú i el feedback que reps dels diferents públics, ja sigui un escoltant de música clàssica com un assistent a un poetry, com un aprenent de glosador, no?
1: Exacte.
0: Quan veus que les coses et surten, allò és el que et dona energia per a dir, no, estic bé aquí on estic i estem fent una bona feina i m'agrada això que faig, el manco durant una temporada, evidentment, no? Però ja et dic, no és una decisió pròpia de dir, vinga, va, a partir del 2012 vaig a Joventuts Musicals de Mo i tal. No. Jo crec que
1: les coses arriben, no?
0: Sí, sí, t'hi llences i després et deixes emportar una miqueta pel ritme.
1: Sí, perquè no ho hem dit, també havies estat a les Joventuts Musicals de Mo.
0: Sí, exacte.
1: Exacte.
0: Exacte.
1: Entre tantes coses, no? Vas rebre el Premi Illa de Menorca el 2010 i d'alguna manera en aquell moment bueno, supos que empesa també per na Margarita Ballester i per en Pere Gomila, sí. Vas agafar sa confiança per engegar, no només escriure per tu, perquè si no tinc mal entès tu ja escrivies des de ben petita,
0: sí,
1: sinó per també compartir-ho, no?
0: Exacte, és aquella... Bueno, realment, en Pere Gomila i na Margarita van ser i segueixen sent els meus referents, no? És a dir, no hi ha decisió de vers que quasi que gairebé no passi per ells, no? Saps? Aquella cosa que necessites algú que realment doni opinió. Sí, sempre hi ha com a dos o tres lectors, no? I això crec que ho fa molta gent.
2: Sí, no sempre els esborranys.
0: Exacte, els esborranys. I a més a més s'admeten crítiques, eh? Bones o dolentes.
2: Te fan d'editors.
0: Me fan de prelectors o... Sí, exacte. Llavors, sí, el 2010, a partir d'un curs d'escriptura que organitzava el Consell Insular, decideix canviar un original en el premi i el guany.
3: Gaby Misilevicius i Magda Timoner presenten Arizones, el programa de feminismes. Escolta'l sencer a radiofarmenorca.com.

0: Biblioteca de Freak, capítol 66. Ni fet aposta perquè mos endinsam en el terror sobrenatural gòtic amb una joia desconeguda, amb el manuscrit trobat a Saragossa de Jan Potocki. Una obra que és una nina russa, una història dins d'una història dins d'una història. Un laberint digne d'un minotaure, a cada raconada del qual, exquisidament construïda, trobarem assassinats, encantaments, aparicions fantasmagòriques que un poc sí que m'ho regiraran, fins trobar la sortida, o no. Descobreix com és i moltes coses més escoltant el capítol sencer en el web radiofarmenorca.com.
1: A Ràdio Far compartim cultura i música menorquina. Descobreix els programes a la carta a radiofarmenorca.com.

de fultes gegants, espars punyals. Ho he provat tot, resultats fatals. Vaig disfressat, pur camuflatge, som part d'esport.

0: Ràdio Far presenta Sarrondà, Escabridet.
1: Só diu que era una cabra que manava un cabridet menut. Un dia, pasturant, va anar a passar per prop d'una vinya i, quan va veure els rems tan polits que hi havia, li va agafar fam i va entrar. Va ser dins, li digué en el cabridet.
2: Saps què farem? Tu menja de gran gra i jo menjaré de cingló en cingló, com a més grossa que som.
1: Comencen a fer així, però en els 5 minuts la cabra tingué més gana i li va dir en el cabridet.
2: Tu ja pots menjar de cingló en cingló i jo menjaré de rem en rem.
1: Així ho vam fer, però tot d'una la cabra torna a dir:
2: saps què? Tu menja de rem en rem i jo menjaré de planta en planta.
1: Quan va estar ben redona, li digué en el cabridet:
2: anem, que ja mos basta!
1: Però el cabridet es va fer es de centès i no va voler sortir fins que tingués sa panxa ben plena.
2: Mira que ho aniré a dir a l'amo!
1: I va respondre sa mare.
2: Idò, vés!
1: Li va contestar el petit. Sa cabra, quan veu que de cap de ses maneres el pot fer sortir de sa vinya, el va deixar ja menjant i se'n va anar a donar avís a l'amo i li va dir:
2: l'amo, venc a donar-vos avís que el cabrit no vol sortir de sa vinya fins que no tingui sa panxa ben plena.
1: L'amo, que tenia vessa d'anar-hi, va contestar:
3: jo hi enviaré Escà, i aquest prest el farà sortir.
1: Va veure Escà i li diu:
3: Escà, vés a sa vinya a fer sortir el cabrit, que no vol sortir fins que no tingui sa panxa ben plena.
1: Però Escà també va tenir vessa i no es va moure, i l'amo se'n va anar a trobar sa massa i li va dir:
3: massa, vés a pigar en Escà, perquè no vol anar a treure el cabrit, que no vol sortir de sa vinya fins que no tingui sa panxa ben plena.
1: Però sa massa tampoc es va moure i l'amo, tot enfadat, se'n va anar en el foc i li diu:
3: foc, és a cremar sa massa, que sa massa no vol pigar en Escà, i Escà no vol anar a treure el cabrit, que no vol sortir de sa vinya fins que no tingui sa panxa ben plena.
1: I què me'n direu? Ei, el foc tampoc no es mogué, encara que l'amo l'amenaçàs d'anar a fer acudir s'aigu. Se n'hi va i li diu:
3: aigu, vés a apagar el foc, que el foc no vol anar a cremar sa massa no vol anar a pigar Escà, i Escà no vol anar a treure el cabrit, que no vol sortir de sa vinya fins que no tingui sa panxa ben plena.
1: I l'aigu tampoc es va moure. L'amo se'n va anar a cercar el bou, el troba i li diu:
3: bou, vés a veure l'aigu, que l'aigu no vol anar a apagar el foc, i el foc no vol anar a cremar sa massa, i sa massa no vol pigar en Escà. Escà no vol anar a treure el cabrit, que no vol sortir de sa vinya fins que no tingui sa panxa ben plena.
1: I el bou també va tenir vessa, que no es podia ni borinar, i no hi va anar. I l'amo, apuratge del tot, es dirigeix cap al carnisser i li diu:
3: carnisser, Ves a escorxar el bou, que el bou no vol anar a veure l'aigua. L'aigua no vol anar a apagar el foc, i el foc no vol cremar la massa, i la massa no vol pigar el ca. El ca no vol anar a treure el cabrit, que no vol sortir de la vinya fins que no tingui la panxa ben plena.
1: I el carnisser, tot d'una va estar a punt, i parteix cap a escorxar el bou. I el bou, quan el veu, se'n va a veure l'aigua. I l'aigua de veres apaga el foc. I el foc, de pressa, crema la massa. I la massa, corrents a pigar en el ca. I el ca, com un cuet, se'n va a la vinya. Però ja no hi va trobar el cabrit, perquè ja havia fuit ben atapit de rem. Per això, fora vessa.

Ara mateix escoltareu una cançó de Suki Sopes, del seu tercer disc, Lo més clar se'n vull, publicat el 2026.

Hem escoltat una cançó d'Hereus de les Estrelles, del seu segon disc, Sa Veu del Poble, gravat el 2016.

0: És que és més organitzat, això, trobo.
1: És boníssim.
0: És més organitzat. Ai, tornem-hi.

0: Benvinguts, amics, amigues, benvinguts a un nou espai de la Gramola. A on, en aquest programa, escoltarem cançons que fan referència a fets històrics. Alguns músics han fet cançons que xerren de fragments de la nostra història. Penseu que el que diuen a la cançó deu ser cert o han emprat la seva imaginació? Avui en descobrirem detalls i curiositats. Ara veurem si els músics menorquins quedaran aprovats o si els haurem de suspendre en la signatura d'història.
1: 1956, m'es feu una grossa nevada.
2: La Gramola, on en Pep Cardona en segueix descobrint tota la música de Menorca. Escolta tots els capítols a radiofarmenorca.com.

0: I de la Uella, benvinguts a Maquetes, a Radio Far, en el programa de música guapa de Radio Far. Benvingut Martí, benvingut Sergio. Què tal?
1: Molt bé, molt bé. Tot bé, Pedro?
0: Bé, beníssim. Ha sortit bé ara. Res, un grup nou, un grup de gent molt jove que esteu fent coses i que m'agrada... Bueno, fa temps que mos coneixem amb en Martí fa dies i fa ganes que fóssiu aquí i que xerréssiu un poc de la vostra trajectòria. Antes de començar, potser m'agrada, Martí, tu ets cantant,
1: sí.
0: I en Sergio és
2: bateria.
0: És bateria, olé, fantàstic. Com, no sé, sempre demano aquesta pregunta de primera per arrencar l'entrevista. Quin moment, o com sabeu que la música vos agrada? Que ja teniu aquell moment que dius, escoltes una cançó i dius, això m'agrada o no sé què, o vull que sigui un poc més que un hobby, o no, és una cosa que ha vingut naturalment. Teniu música a casa, vull dir, sou de família musical o rotllo d'aquest?
1: Bueno, jo personalment, sí, des de sempre la família, sempre la música ha format part de la nostra família. Ma mare en la guitarra, sempre tret la guitarra a l'hora de fer dinars familiars i coses. Sempre hi ha un músic entre nosaltres i sí, i a poc cada un pues, ha anat tenint com el seu estil i si hi ha rock també, de part de mon pare també sempre està molt present. I bueno, això. Tu, Sergio?
2: Bé, jo que la meva família no toca instruments, però jo des de petit me vaig apuntar a classes i me vaig obsessionar a la bateria.
0: A bateria? A Bontemó?
2: Vaig a Sant Lluís.
0: A Sant Lluís.
2: Amb en Moi.
0: Amb en Moi? Bon profe. Joder.
2: I bé, fins aquí he arribat.
0: Fantàstic. Sí, perquè jo tinc més sort que jo, perquè jo a canvi tampoc no hi ha... Ni els agradava la música especialment, ni eren músics ningú. Però bueno, tornant a vosaltres, com muntava aquest grup? Supos que sou col·legues de l'institut, com comença?
1: Sí,
0: la Uella,
1: sí, sí.
0: Supos que és el vostre primer projecte, perquè sou menors d'edat, com et xerrava antes de començar.
1: Sí, sí, sí.
0: Conta'm com neix un poc la idea aquesta.
1: Bueno, això va començar un poc després de la pandèmia.
0: Uh-huh.
1: Jo... vaig començar a interessar per la música, entrant a les 12-13 anys, pues, vaig començar que m'agradessin grups. Abans, sí, la música sempre havia format part de la meva vida, però tampoc li donava molta importància.
0: Toques qualque instrument, tu?
1: Jo sóc la guitarra.
0: La guitarra, vale.
1: I, bueno, soc vocalista.
0: Mm-hmm.
1: I te podria dir que el grup va començar amb una pel·li.
3: Maquetes, de Pedro S. Tuamala, arriba a la sisena temporada. Coneix tota la música rock de Menorca en un clic a radiofarmenorca.com.

Nosaltres mai celebrarem el 12 d'octubre, perquè tenim memòria i ens salva la memòria. I el 12 d'octubre es va instaurar el 1940 per ordre del general Franco, Dia de la Raza. I també perquè som un poble internacionalista i solidari. Internacionalista i solidari. I el 12 d'octubre a tota l'Amèrica Llatina és el dia de la resistència indígena. No pensem celebrar cap genocidi.

0: Una vez.
1: Benvingudes, benvinguts. Hola a tothom. El 15 de febrer de 1990 és la data d'una de les fites televisives que van marcar una generació d'espectadors juvenils. S'estrenava a TV3 la sèrie d'animació japonesa Bola de Drac, d'Akira Toriyama. L'animació japonesa, l'anime, en el nostre país ja es coneixia. Sèries com Kimba, el lleó blanc, o Chopi, la princesa, d'Osamu Tezuka, Mazinger Z de Gonagai o Commando G de l'estudi Tatsunoko Productions, i també moltes altres, s'havien vist en els anys 80, però eren una anomalia conegudes per uns pocs frics de l'animació. Bola de Drac va enganxar milers i milers de lotes i al·lots i va ser la porta d'entrada d'aquesta generació, tant a l'anime com en la seva versió en paper, es manga. No enganaré a ningú. Jo també em vaig embalar tota Bola de Drac, però no va ser aquest anime el qual em va fer enamorar del món de l'animació japonesa i de ser un dibuixant frustrat, però això és un altre tema. Amb l'èxit de Bola de Drac, les productores de televisió del nostre país es van animar a introduir altres sèries i pel·lícules d'anime, i entre aquestes, s'obre de la qual ratllarem avui. En aquest nou capítol, ratllam de Nausicaa de la Vall del Vent, d'Hayao Miyazaki. Jo som en Jack Pons i això és Biblioteca Freak.

Per aquesta aventura, mos traslladam a un futur llunyà, 1000 anys després d'una guerra mundial i apocalíptica. És a dir, estem en un món postapocalíptic. La Terra, a causa de les armes que es van emprar en aquesta guerra, apareix coberta quasi completament per boscos contaminats amb gasos tòxics i on la flora és verinosa. És la causant de propagar aquesta toxicitat i la major part de la fauna que ha sobreviscut són insectes de tota casta de mida, des dels més petits en els gegantins. La humanitat ha estat gairebé extingida. Malgrat tots els nostres pecats, la humanitat sempre aconsegueix sobreviure. I els pocs supervivents malviuen en poblats aïllats i en males condicions. Després d'aquest cataclisme, la humanitat ha hagut de començar de zero. S'han hagut d'inventar tots els enginys que ens han fet la vida més fàcil. S'ha tornat a l'agricultura, en els molins de vent i hidràulics, a fer pa manualment, etc. I quan comença la història, podríem dir que ens trobam en un estadi medieval que frega l'època moderna, més o menys. En aquest punt ja ens situarem més endavant. La Vall del Vent és un regne minúscul, un d'aquests petits poblets que està rodejat per regnes més poderosos i hostils que acostumen a guerrejar entre ells, perquè la humanitat no prenem ni a base d'hòsties, com, per exemple, amb el ressorgiment del feixisme. Nanausica és la jove princesa d'aquest petit regne, única filla del rei i una pilot i guerrera excel·lent i molt valenta i decidida. És un personatge també molt dolç i compassiu i guarda un gran respecte per la natura i per tota casta d'animals. El seu propòsit és arribar a entendre la zona contaminada per arribar a tornar a l'equilibri natura-humanitat. El conflicte s'origina quan un regne veí envaeix la Vall del Vent per intentar reviure un letal déu de la guerra dels temps bèl·lics de fa 1000 anys. Amb l'objectiu de guanyar la guerra contra els seus enemics i erradicar aquesta flora i fauna que la humanitat no entén. Tot indica l'explosió d'un altre cataclisme. Nanausica tractarà per tots els mitjans d'impedir aquesta destrucció sense sentit de tota casta de vida. Abans que res, vull aclarir que, tot i haver una adaptació animada d'aquesta obra, de la qual en diré un parell de coses, rellarem sobretot del manga. I per començar, faré una cosa que no faig gaire, que és donar unes quantes dades del seu autor, el gran i genial Hayao Miyazaki. Miyazaki va entrar en el món de l'animació a principis dels anys 60 en la famosa Toei Animation, que encara existeix, i durant un període de 20 anys va anar saltant de productora en productora fent tota casta de feines. En aquests anys, per exemple, va formar part de produccions com les sèries d'animació Heidi, Conan el nen del futur, una versió de Sherlock Holmes, de la qual he de dir que m'encantava, i va dirigir la seva primera pel·lícula El castell de Cagliostro, adaptant una aventura literària del famós lladre francès Lupin III. Ja a començaments dels 80, Miyazaki es proposa dirigir una pel·lícula amb guió propi, però les productores el rebutgen perquè en aquella època les productores necessitaven, per acceptar un projecte, per finançar-lo, l'aval del manga. És a dir, si el manga s'obre en paper, funcionava comercialment,
l'adaptació animada era el següent pas. D'aquesta manera, inspirant-se en el seu manga anterior, El viatge de Shuna, un còmic quasi exclusivament sense diàlegs i que és també una meravella, i també amb llegendes i mitologia grega i japonesa, com la llegenda de la princesa que estimava els insectes, el 1982 publica el primer tom de Nausicaa, una obra que es dilatarà en els temps durant 12 anys, fins al 1994, amb un total de 7 toms. Gràcies a l'èxit dels primers volums, el 1984 s'adapten al cinema, amb la qual cosa Miyazaki, en els successius toms, podrà anar aprofundint molt més en la història i amb els personatges, que no pas en la pel·lícula, que així i tot és una veritable joia. Finalment, per acabar amb aquest punt, dic que Nausicaa de la Vall del Vent és considerada la primera pel·lícula del famós estudi Ghibli.

el primer punt en el qual m'aturaré és amb el gènere. Com és que l'he posat en aquest bloc de fantasia èpica? Segons la sinopsi que he dat, seria una obra de ciència-ficció. 1. Ens trobem en un futur. I 2. En aquest món existeix tecnologia i armes de foc. De fet, el disseny de la tecnologia aeronàutica és un dels aspectes destacats de l'obra de Miyazaki i una de les seves obsessions, que plasmarà en una de les seves darreres pel·lícules, El vent s'aixeca, que, segons la meva opinió, és el més fluix de la seva filmografia. Unes naus, per posar un exemple, espectacularment detallades, d'aspecte arrodonit, amb unes ales enormes que semblen inspirades en qualque pardal inflat i que recorden també en el dibuix del francès Moebius. Però també hi ha altres aspectes que són més propis de la fantasia. De fet, hi ha ecos de la trilogia del Senyor dels Anells de Tolkien o de Terramar, d'Úrsula K. Le Guin, de la qual ja em van ratllar en el capítol anterior. Hi ha aquest món més rural, d'aspecte medieval, o sa flora i fauna, que en aquesta obra han mutat a causa de la destrucció ocasionada per la humanitat, però que donen un aspecte perfectament fantasiós. O també el llenguatge rúnic i la mitologia i creences que desemboquen el mite de l'heroi, de l'escollit, aquí heroïna, escollida i de caràcter messiànic, encara que aquest mite profètic no és propi de la fantasia, ja que el podem trobar en obres de ciència-ficció com Dune o Star Wars. I també, el personatge de Nausicaa sembla posseir una espècie de sisè sentit que l'ajuda a comunicar-se tant amb els insectes com amb el vent. Per qualque cosa som a la vall del vent. Per tant, podríem ratllar de ciència-ficció fantàstica o fantasia tecnològica. Com he esmentat abans, aquesta obra rep influències tant de la mitologia grega com de la japonesa. Nausicaa, princesa dels Feacis, va socórrer Odisseu quan l'heroi va naufragar les costes del seu país, Esquèria. Rebutjant el luxe i sustentació de la riquesa, es va dedicar a el cant i a tocar la lira i no es va casar mai. Per altra banda, la princesa que estimava els insectes, ens trobam amb una dona que rebutja les convencions socials masclistes de la seva època. Una dona que va rebutjar, per exemple, depilar-se les cees i mantenir les seves dents blanques, quan era tradició, a l'època a la qual transcorre aquest relat, tenyir-se les dents de negre per assenyalar el pas a l'edat adulta. I estava més preocupada en gaudir de la natura que no en qüestions polítiques o intrigues de la noblesa. Nausicaa de la Vall del Vent arreplega trets d'aquests dos personatges. És una dona forta, valenta, decidida, bondadosa, que desitja ajudar a tothom, però també que ha de lluitar amb ella mateixa per no deixar escapar la ràbia que sent en veure el camí de guerra i destrucció que torna a emprendre la humanitat. Que, per altra banda, és una ràbia que tothom posseeix i que potser haurien de treure a passejar més vegades. Però bé, això potser és un poc polèmic i subjectiu. Un tret aquest de la lluita interna que és molt més palès en el manga que la pel·lícula, de la mateixa manera que passa amb la violència. En el manga, la violència és molt més explícita. Una rebel·lia contra les convencions socials del patriarcat que també veiem en altres personatges protagonistes femenins. En aquest sentit, podem dir que Nausicaa és una obra feminista avançada en el seu temps. Però, sobretot, Nausicaa és una obra antibel·licista i ecològica,
temes recurrents en l'obra de Miyazaki. L'avarícia de les persones, tantet la seva procedència, el desig de poder, la por a la desconeixença que condueix a la destrucció i fins i tot la inhumanitat, aquest fet de considerar qualsevol persona com a simples números que es poden esborrar de la pissarra amb la mà, ha conduït en el planeta a una situació extrema. Aquesta mateixa avarícia i ambició farà que els humans que viuen en la nova situació del planeta es comportin com els seus predecessors. El leitmotiv de la famosa frase «Ésser humà és l'únic animal que entropissa dues vegades en la mateixa pedra» es veu reflectida a la trama. L'actitud egoista i falta d'empatia dels governadors mos encamina a cometre els mateixos errors que es van cometre abans de la guerra, que va assolar la humanitat 1000 anys abans. Vos sona de qualque cosa a sa darrer? I, per altra banda, estem davant d'una obra ambientalista i ecològica, d'amor absolut a la natura, que m'ho recorda les terribles conseqüències d'estar en desequilibri amb la natura i el clima, i que també m'ho recorda que el planeta se li refot l'ésser humà. El planeta podrà estar malalt durant mil·lennis, però arribarà a regenerar-se, a curar-se. Som nosaltres, els éssers humans, qui patim aquestes nefastes conseqüències, perquè nosaltres som finits. Respecte a aquest tema, Miyazaki va dir: la major part de la cultura moderna és superficial i falsa. Tendeix d'un fil i no és cosa que s'hagi de prendre de broma. Express el meu interès cap a una època que vindrà, apocalíptica, en la qual verdes herbes silvestres prendran a relleu. Malauradament, a respecte a la natura i el temor del canvi climàtic mos preocuparà a tu i a jo. Però, mentre el poder estigui en mans de desaprensius sense ànima, que només veuen els guanys econòmics sense que els importin les conseqüències, el món i la vida humana estaran en perill d'extinció. Tindrem, qualque vegada, un govern amb ànima i empatia? I tot això s'explica amb un treball gràfic que resulta increïblement fluid, com si es tractés d'un guió il·lustrat d'una pel·lícula d'animació. Quasi com si estiguéssim mirant la pel·lícula, amb moltes vinyetes que recorden més a un còmic europeu que a un manga, caracteritzades per la minuciositat del detall, completament dibuixat a mà, amb una gran utilització de les ombres, especialment quan tracta la natura, més espectacular que quan retracta la civilització, amb múltiples formes d'estrella i criatures memorables, i amb l'inconfusible estil Miyazaki. I fins aquí el capítol d'avui, amb aquesta obra espectacular d'una vigència que fa fredat, però que les persones que li haurien de fer cas no li fan, perquè no es fa cas a l'art, i també que tanca el bloc dedicat a la fantasia. La setmana que ve començarem un bloc de 2 episodis dedicats en el terror, perquè sí, encara que poc, també llegeix novel·les de terror. I, estimades amigues i amics, estimeu i respecteu la natura, que ja hi ha prou subnormals negacionistes de tot. I, si podeu, mireu tota la filmografia de Miyazaki, que és mel de Menorca. Bueno, en aquest cas, de Japó. Moltes gràcies per escoltar-nos i mos sentim en les paraules escrites.

0: Que pots cantar? Vas cremar la seva boca?
1: No.
0: No?
1: Milagres, no em puc fer. Jo t'entenc a mirar, perquè jo no sé si s'atura o segueix. Això, la fa rellar.

Ja està. Ah, oh, ben altres, tu. I ella plora, i ella plora. Quin desastre.

a festejar. Ho nego a Britxella i quan tornava cap a casa, prop de Sant Roc, s'ha trobat el llangardaix de Lucky Fire Autostop.

menjat un tripi. S'han anat a una rave i s'ha liat amb un hippie. No sabia si era de Reus o de Terrassa, però ella de recuerdo li ha donat una fugassa.

de Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

0: Fins demà.
1: En terra he escrit el teu nom, per veure si m'escriuries. Es vent s'han aduit els mots i cap carta no m'arriba.

salgo per aquesta autopista notturna, on el que menys importa és l'estabilitat que no tinc. El cementiri del barri i una rambla que baixa a la platja buida de l'hivern. L'autopista dins l'autopista de vidre, la vida transparent que es dissipa en sinuosos grisos. Senyalitzacions fluorescents i tot allò que es volatitza mentre el circo s'encén i s'apaga. I la brasa del cigarret

Dins l'autopista ja no sóc res, una ràdio que no funciona, la saliva seca del pes sense tu. Dins l'autopista ja no sóc res, una ràdio que no funciona, la saliva seca del vas sense tu. Sortides de l'autopista cap a petites ciutats que no sé com són.

la veu en el rum-rum del motor, un blur escalfat en un piano sol. Sona l'orgue de la veu en el rum-rum del motor, un blues rescalfat

0: Ràdio Far, la ràdio cultural de Menorca. Apunts literaris, amb Blanca Noguera.
1: Lector o lectora de Ràdio Far, a què esperes per començar un llibre? Esmorzar al Tiffany's, o també Esmorzar a Can Tiffany's, és el títol en català de la novel·la Breakfast at Tiffany's, de Truman Capote. En castellà, la coneixem més, segur que vos sona, és Desayuno con Diamantes, i per molta gent, el referent immediat és sobretot la pel·lícula de 1961, protagonitzada per Audrey Hepburn, la meravellosa Audrey Hepburn. La veritat és que llegit avui, Esmorzar al Tiffany's és un llibre molt manco glamurós del que mos ha fet creure el cinema. Na Holly, la protagonista, és no només encantadora i excèntrica. A la novel·la sobretot es veu com és una dona fràgil, és una dona complicada, amb problemes, una dona trista, que viu en molta precarietat material i també emocional. És un personatge que no acaba d'encaixar per un món i potser per això avui continua sent modern i m'ho pot atreure. El que m'interessa especialment del llibre és aquesta sensació de no pertànyer a cap banda, com a desarrelament, de gent que sobreviu gràcies a una identitat mig inventada. Capote escriu amb una prosa aparentment lleugera, molt neta, m'agrada bastant, la veritat, però en el darrere hi ha una mirada... es nota que curtida, amarga, sobre l'amor, la solitud i la idea d'èxit. També és un text bastant marcat pel seu temps, però llegir-lo avui mos permet veure aquelles coses que s'insinuen i no es diuen. Els límits morals de l'època, etc. I en aquest sentit crec que funciona molt bé com a contrapunt de la pel·lícula, que realment...

0: Bé, Carles, repassant el currículum, veiem que només has publicat poesia.
1: De moment.
0: Sí, de moment. No? Ja és interessant. Per què aquest gènere?
1: Probablement perquè de molt petit, de sempre, jo, bueno, sempre, tal vegades massa temps, però des de molt petit veig que hi ha moments a la meva vida on i tinc una mirada que és poètica. I a mesura que vaig anar aprenent què era la poesia, escola, institut, sempre m'hi he anat retrobant, sempre l'he anat cercant. Jo record moments polits a les biblioteques on tal vegada jo havia anat a cercar un llibre, una novel·la, i passar davant la secció de poesia i dir van callar. I no només, sinó vivint, també, moments d'encandilament, d'observació, de contemplació de sa natura, de sa vida, de coses que anaven passant, doncs jo hi trobava en sa poesia una manera de dir-les, de relligar-m'hi, per dir-ho de qualque manera, de connectar amb aquella part d'un jo que no es manifestava de manera explícita en el meu dia a dia. I la meva eclosió literària, com has dit, jo no la vaig viure tampoc així. Sí, a nivell de publicació i de feina editorial és evident, però jo sempre m'he considerat vinculat amb una mirada poètica des d'una naturalitat molt, molt senzilla, sense més.
2: Lectures retrobades. Ismael Pelegrí ens aproxima a la literatura menorquina a les zones de Ràdio Far.

A Ràdio Far pots escoltar l'arxiu musical més extens de música de Menorca. No et perdis a les ones i escolta Ràdio Far.

A continuació, un tema del disc Enciberna a les 6:30 fosc, del grup Carriage, gravat el 1996 als estudis Taller de Somnis de Ferreries.

Benvinguts, benvingudes a la segona temporada de Lectures Retrobades, el podcast de Ràdio Far protagonitzat pels llibres, pels escriptors i pels lectors. Qui us parla, Ismael Pelegrí, us proposa fugir de la dictadura de les novetats literàries a través d'un programa de conversa tranquil·la en el qual visitam els llocs des d'on escriuen alguns dels autors menorquins més destacats per recomanar-vos llibres dels nostres convidats i d'altres escriptors amb l'objectiu de posar-los una altra vegada en circulació. Volem engrescar els oients a transitar pels paisatges literaris que ofereix la lletra impresa, perquè estem convençuts que en gaudiran la passejada. Obrim una nova pàgina, idò, de Lectures Retrobades.

El poema Geografia Urbana, musicat per Maria Àngels Gornés al seu darrer disc, De Bat a Bat, Joan Francesc López Casasnovas afirma que el carrer de Sant Cristòfol és un urc de calç i plata, finestrons com ulls, guaita qui te guaita. Cases emblancades, terra empedrat en què els capvespres solitaris ressonen les passes dels vianants, i trobam, d'entre les cases que ens espien, a través de l'enfront, un dels epicentres de la història cultural menorquina dels nostres dies. Comprovar-ho és força senzill. Només cal entrar-hi, les portes hi són obertes de bat a bat, un dissabte de Sant Joan qualsevol, mentre els cavalls recorren el caragol de Santa Clara, i comprovar qui s'agombola al voltant d'un ribell amb el millor gin enllionada del món, l'encarregat de regar tota mena de converses pròdigues. No és la primera casa que la nostra convidada ha tingut en aquest carrer. En la primera, les dimensions eren més reduïdes. Jo, que som alt, m'havia d'acotar per entrar a la cuina sense acabar amb un baverol al front. L'espai estava folrat de llibres. Conta la llegenda que una persona que hi havia anat per fer una feina va demanar a la nostra convidada si se'ls havia llegit tots, tants com n'hi havia. La resposta va ser memorable. Tots, no. Les obres de consulta, només de manera puntual, quan cal. La resta, sí. Amb l'adquisició necessària d'un nou habitatge, sense canviar de carrer, només de vorera, va poder disposar de més espai. Van, ara en plural. No calia acotar-se per entrar al món, i als pisos superiors de la casa, les parets continuaven folrades de llibres. Si un dels objectius de la societat maonesa, com escoltarem més endavant, va ser la creació d'una biblioteca

0: Bon dia, Fina. Moltes gràcies per acceptar la convidada de Ràdio Far.
1: Gràcies a tu, gràcies a Ràdio Far.
0: T'he de demanar, en primer lloc, on escrius habitualment i què ens pots dir del lloc on tu fas.
1: Sí, a veure, jo allà on t'escric és el meu estudi, que és dalt de tot, allà on era el porxo d'aquesta casa. És un espai que agafa tota la casa, per tant és un espai ampli, perquè a més vam poder recuperar el que era una cambra d'aire, diríem. És un espai allò folrat de llibres i d'arxivadors. És un espai, a més, que té allò que dona una petita terrassa, que era un petit porxo, per tant, té tota una obertura de cel on veig el xiprer d'aquí del pati. Sí.
0: I trobes que s'hi podria establir alguna relació amb allò que escrius, és a dir, entre aquest espai i allò que escrius?
1: Jo diria que sí, perquè, clar, és un espai en tant de llibres i arxius i fins i tot fotografies, i que hi ha, és un espai allò també com molt personal. Jo diria que és un espai sobretot de coneixement i un espai de memòria, perquè allà on hi ha llibres hi ha memòria. I jo, de fet, tota la meva dedicació s'ha centrat justament a partir d'aquest coneixement que ja tenim, de mirar de crear-ne de nou, i sobretot amb un objectiu molt clar, que és dreçar aquesta memòria cultural col·lectiva que ha quedat tapada, que no s'ha estudiat, que no s'ha vist. A més, també m'agrada dir una cosa, vull dir, jo que visc a una casa del centre històric de Ciutadella, una casa que és segurament de finals del segle XVIII, per tant, també és un espai de memòria, sempre m'han agradat les cases antigues, i a més confessaré que quan necessit esplaiar una mica, me'n vaig, com t'he dit, en aquesta petita terrassa que abans era un porxet tapat, i des d'allà veig estimpar des casal de ses Andrones, que era allà on jo vaig estudiar, és una manera de dir, perquè era d'altres als 6 anys, però va ser l'escola que em va despertar tota la curiositat que m'ha acompanyat sempre, i a més, per acabar-ho de rodonir, resulta que em vaig assabentar, ho he d'acabar d'investigar, perquè és un tema que m'interessa, però que aquest casal vuitcentista, preciós, qualsevol que passegi pel carrer de ses Andrones se'n pot adonar, sembla ser que va ser la casa d'un fill de Joana de Vigo i Esquella. Per tant, allò, quan jo surt i em mira aquell timpà, pens no només en la meva escola, pens en Joana de Vigo i Esquella, i d'alguna manera, allò, estic com dins una atmosfera, amb tot el que he dit, que realment allò m'ajuda a posar-me a llegir i a escriure.

Lectures Retrobades és un espai que vol parlar de llibres, però fugint de les obres que són novetat. Volem donar una nova oportunitat a títols, la lectura dels quals consideram totalment vigent i per això mateix recomanable. La trajectòria intel·lectual de Fina Salort neix d'una presa de consciència molt primerenca. En ple franquisme, mitjan dècada dels 60, quan era tot just una al·lota ciutadallenca, bona estudiant i aficionada a la lectura, va experimentar una mena d'epifania en tenir a les mans la història de Menorca de Joan Benejam Saura. El llibre va fer veure-li clar que veníem d'un

silenci antic i molt llarg que ens havia escamotejat una part essencial de la nostra història col·lectiva. La feina de Salor, de llavors ençà, s'ha centrat a salvar-nos els mots, a recuperar els noms de tantes coses i a reivindicar-los. I ha esmerçat, i esmerça encara, i que per molt d'anys pugui fer-ho, tota una vida. Seguint la màxima fabriana, no ha abandonat mai la tasca ni l'esperança i s'ha dedicat a cartografiar, amb la major de les precisions possibles, el mapa de la història cultural menorquina, sobretot del segle XVIII ençà, inserint-la en el lloc que li correspon, d'una banda, en el marc general de la cultura catalana i de l'altra en el context europeu de què forma part. Tres són els àmbits estretament interconnectats en què s'ha fonamentat la feina de Salord: la docència, la investigació i l'Institut Menorquí d'Estudis. La primera ha estat, per a la nostra autora, una tasca central, com recorda en una entrevista. A l'ensenyament sempre m'hi he lliurat en cos i ànima, afirma. Ha estat una feina sagrada per mi i he dedicat tots els esforços que han fet falta i més. Mentre feia de professora, aprofitava els caps de setmana i les vacances per avançar les feines d'investigació. Explicava a Pere Antoni Pons, a Fina Salord. Tot i això, els fruits d'aquesta tasca feta fora hores ha estat ingent. El resultat és un coneixement gairebé enciclopèdic de la cultura de Menorca de les darreres centúries, que ha anat garballant amb la intenció de posar-lo a disposició de la societat a la qual pertany, sobretot en forma de publicacions. És l'autora d'una vintena llarga de llibres, d'entre els quals cal citar l'imprescindible La il·lustració a Menorca, de 2010, a què dedicarem aquest episodi de Lectures Retrobades. Tot i que ja hem dit que estan totalment lligats, el tercer gran àmbit de l'actuació de Fina Salord és l'Institut Menorquí d'Estudis, una institució en què ha interpretat gairebé tots els papers de l'AUCA: cap de la secció de Llengua i Literatura, presidenta del Consell Científic i coordinadora científica, aquest darrer càrrec que el va exercir fins a la jubilació. Malgrat la relació que manté amb altres entitats, el seu nom segueix totalment lligat al dia a dia de l'IME, del qual va ser membre fundadora el 1985, una institució que ha permès de dur a terme, entre altres aspectes, el procés de recuperació, estudi i divulgació de la nostra història cultural. Des de la secció de Llengua i Literatura ha impulsat la celebració de jornades, cursos, congressos i, sobretot, l'edició de llibres, d'entre els quals hi ha gairebé tots els imprescindibles per tenir una visió completa de la història cultural illenca. Tot això li devem, i moltes més coses, a la fortalesa activa de Salord, per dir-ho, manllevant-li les paraules que dedicà a l'il·lustrat Antoni Roig. Qui vulgui aprofundir en la trajectòria de la nostra convidada, a més, està d'enhorabona. Isabel Granya acaba de publicar, a l'editorial mallorquina Lleonard Montaner, el llibre entrevista Josefina Salord Ripoll, L'afany de coneixement compartit. El subtítol és tota una declaració d'intencions. Avui, aquí, ens retrobam una obra en què Salord comparteix una sèrie de coneixements capdals de la història cultural illenca: La il·lustració a Menorca, un petit volum d'assaig divulgatiu publicat per la mallorquina Documenta Balear l'any 2010.

0: Què en pensa Fina Salor d'aquest llibre, ara que han passat 15 anys després de la seva aparició?
1: Doncs allò que pens és que continua sent un llibre necessari. Jo crec que és una de les coses que he escrit de que estic més satisfeta. Vaig fer una feina de síntesi sense que hi hagués prèviament una anàlisi completa, sinó partint de totes les peces que teníem d'aquest puzzle tan absolutament interessant com és la il·lustració a Menorca.
0: I avui en dia, l'any 2025, quina actualitat té aquest llibre?
1: A veure, jo penso que és un llibre breu, molt breu, té 68 pàgines, és un llibre que es llegeix amb unes quantes hores, però és un llibre que ofereix moltíssim, perquè de fet és l'única monografia en què comptem realment per endinsar-nos en aquest període que és el període de la història cultural de Menorca més interessant de tot. Aquell en què Menorca va ser més creativa, aquell en què Menorca va aportar més al conjunt de la cultura catalana. Clar, en aquest sentit, si em permets, no som gaire de parlar amb aquests termes, però crec que val la pena en aquest context de dir-ho, és la nostra edat d'or. És l'edat d'or de Menorca. Aquesta edat d'or ha de ser coneguda i reconeguda. Possiblement n'acabarem parlant allò un cop ens haguem endinsat més en aquest llibre. Però per començar, han de ser els menorquins i les menorquines que haurien de ser conscients d'aquesta riquesa cultural de Menorca. I jo crec que encara no ha impregnat, no ha amarat prou el conjunt de la societat menorquina. Jo crec que hi ha orgulls molt sans, jo reivindic aquests orgulls sans, i jo crec que la gent de Menorca hauríem d'estar profundament orgullosos d'aquesta il·lustració, d'aquesta edat d'or de la nostra cultura. Però és més, jo penso que és una obra, i per això també es va publicar a Mallorca en una col·lecció d'aquestes característiques, és una obra que té voluntat d'arribar a un conjunt el més ampli possible de lectors de tots els nostres països catalans. Perquè realment aquesta edat d'or menorquina resulta que significa l'aportació més brillant de la cultura en llengua catalana a tot el seu conjunt. Per tant, jo crec que és una obra per llegir i rellegir. No és una obra, vull dir, hi ha llibres que els llegeixes una vegada i ja està, d'alguna manera. No és cert, això, ja ho deia Fuster, que les bones lectures sempre són les relectures. Però jo crec que en aquest llibre es fa més evident que mai. És un llibre que hi pots tornar, hi pots retornar, perquè d'alguna manera, ara que està tan de moda parlar de fulls de ruta, és com un full de ruta que permet viatjar i a partir d'aquí tu després pots fer els teus viatges aturant-te en aquells autors, en aquelles obres que t'interessen, deixant que aquesta obra deixi un pòsit, perquè realment, justament per aquesta extensió obligada per la col·lecció, jo te podria dir gairebé que cada paraula està sospesada perquè pugui dir també el màxim possible i pugui aportar el màxim d'informació.

Menor que presenta al llarg del segle XVIII i començaments del XIX un perfil propi diferenciat dins el mapa polític i cultural dels països que a l'edat moderna i fins a la Guerra de Successió havien estat integrats a la monarquia hispànica dels Àustries com a corona catalano-aragonesa. La llarga presència i la sobirania britàniques entre el 1708 i el 1802, amb la més breu francesa, 1756-1762, condicionaren les directrius de la integració de Menorca dins la monarquia borbònica durant els anys de dominació espanyola, 1783-1798, i a partir del 1802. L'interès estratègic de Menorca dins la Mediterrània no només col·locar l'illa un espai destacat de la política europea, sinó que també determinar aspectes clau de la seva evolució interna. Així, l'embranzida que la burgesia comercial adquiria al voltant del port de Mahó és a la base de la modernització econòmico-social i cultural, els fruits més destacats de la qual es fan sobretot visibles durant la segona dominació britànica i es mantenen, malgrat la pugna d'interessos de tot ordre, fins a començaments de la dècada de 1820. D'aquí que la il·lustració tingui a Menorca un pes quantitatiu i qualitatiu específic dins el marc de la cultura catalana. En primer lloc, perquè hi ha manifestacions de la visió del món racionalista, crítica i humanística en tots els ordres, de l'urbanisme i l'arquitectura a l'art, de la creació i la traducció literàries al pensament i la historiografia, de l'espiritualitat a la ciència, de les noves formes de sociabilitat cultural a l'espai central concedit a la pedagogia. En segon lloc, perquè el vast programa de la il·lustració és desplegat per tres nodrides generacions de l'anomenat grup il·lustrat menorquí, la producció de les quals abraça un ampli període entre les dates simbòliques de 1769, en què el futur historiador Joan Ramis escrivia la tragèdia Lucrècia, i el 1841, en què morí Antoni Febrer i Cardona, escriptor i lingüista. Finalment, perquè es congrien des dels referents europeus projectes de gran ambició com el teatral de Joan Ramis i Vicenç Albertí, l'historiogràfic de Joan Ramis, Antoni Roig i Antoni Ramis, i l'humanístic de traducció de clàssics i d'elaboració gramatical i lexicogràfica d'Antoni Febrer. Allò tanmateix que distingeix la il·lustració menorquina és el fet que l'obertura a Europa es dugué a terme des de la pròpia personalitat cultural i lingüística, cosa que implicà l'ús i el prestigi del català com a llengua de cultura.

0: Parlem de la il·lustració a Menorca. Maria Paredes, en la presentació que d'aquest llibre es va fer a l'Espai Mallorca de Barcelona dia 1 d'abril de 2011, afirmava que, i ara obrim cometes, a banda de ser absolutament indispensable, és de molt agradable lectura i combina sàviament erudició, anàlisi i divulgació en un equilibri que embolcalla la passió que sempre destil·len els escrits i estudis de Josefina Salort, sense que per això minvi mai el rigor de les seves afirmacions. Com a historiadora de la cultura que és i com a gran coneixedora del període, potser ella mateixa ha esdevingut una il·lustrada del segle XXI, car raó i passió conflueixen en aquest llibre. Tancam, cometes. Difícilment no hi podria estar més d'acord.
1: Molt generosa, Ana Maria, com sempre.
0: Bé, l'estructura d'aquest llibre marca un camí clar. Si et sembla bé, l'anirem resseguint.
1: Perfecte.
0: Mm-hmm. Per començar, a la introducció, d'una banda, marques les coordenades històriques de l'illa, que aquestes coordenades que van possibilitar l'existència d'una cultura il·lustrada, justament els paràgrafs que acabes de llegir fa un moment.
1: Mm-hmm.
0: De fet, què passava a Menorca durant el segle XVIII que la convertia en un territori singular?
1: Passar una cosa que és que pel Tractat d'Utrecht, Menorca ja no passa a formar part de la corona britànica i, per tant, és l'únic, i això jo sempre m'ha impressionat, és l'únic territori de l'ara ja antiga corona catalana-aragonesa que es mantindrà en solitari, tot i la seva petitesa geogràfica, com a corona catalana-aragonesa. És a dir, a Menorca, i això és una cosa que a vegades pens que no tots en som conscients, Menorca continua sent corona catalana-aragonesa quan la corona catalana-aragonesa ha estat absorbida dins aquesta monarquia absoluta borbònica. I què vol dir continuar sent corona catalana-aragonesa? Vol dir continuar governant-se pels òrgans de govern, mantenint els seus privilegis antics, i cosa molt, molt important, significa sobretot que Menorca, la llengua catalana continuarà sent la llengua oficial, tot i algunes interferències obligades pel context històric. Això em sembla importantíssim, em sembla molt important, perquè vol dir que Menorca queda fora d'aquesta Menorca borbònica i queda fora justament en un moment en què ara sí podem parlar d'Espanya, d'Espanya, entesa com una Espanya unitària, com una Espanya centralista, cosa que no havia estat amb la monarquia hispànica dels Àustries, una Espanya que finalment, si em permets, acaba donant la raó al conte Duc d'Olivares quan ja recomanava Felip IV que es deixés d'històries, que el que havia de fer era que tots els regnes i territoris d'aquesta monarquia fossin una extensió de Castella. Per tant, això volia dir, entre d'altres coses, però fonamental, que no només les lleis havien de ser les castellanes, sinó que de llengua només n'hi havia d'haver una. I Menorca, en solitari, queda fora de tota aquesta dinàmica, paradoxalment per la seva situació colonial, una situació colonial tanmateix ben especial, perquè això sí que ho sabem tots, l'interès era sobretot l'interès pel port de Mahó, per tant no hi va haver mai una voluntat realment assimiladora.
0: En canvi, aquesta voluntat assimiladora sí que la trobam a l'Espanya de Felip V, concretament a partir dels decrets de Nova Planta, que a Menorca no van tenir cap tipus d'implicació. De fet, des d'un punt de vista lingüístic, que van suposar els decrets de Nova Planta a la resta de territoris de la corona catalana-aragonesa que no són Menorca?
1: El que van significar és l'inici d'un llarguíssim, encara hi som, d'un llarguíssim procés de castellanització lingüística, al començament d'aquest procés. Evidentment, hi ha una cosa que jo crec que de vegades perdem de vista per entendre com aquests decrets de nova planta incorporen l'ús del castellà, és que hem de partir del fet que la societat catalana, de tota l'antiga Aurona catalana-aragonesa, era una societat monolingüe. Monolingüe. Per tant, allò no podem caure amb la trampa de dir, és que ja des del primer moment, allò, el castellà... Què fan? Fan allò que, com sabem, des de la sociolingüística, és el procés habitual per començar en el procés que a la llarga serà de substitució lingüística. És a dir, imposant la llengua en els àmbits més elevats. En aquest cas, en els àmbits de la judicatura, de la magistratura, aquí sí que comencen imposant el castellà, tot i que també hem de tenir en compte que el castellà, en aquest cas, allò competia amb el llatí, que també era la llengua. Però hi ha un fet clau. A partir dels decrets de nova planta comencen els canvis toponímics i comença, sobretot, una política d'anar... jo crec que la paraula clau és d'anar introduint la llengua castellana. I en aquest cas, no podem oblidar, i crec que l'hem de recordar, aquelles paraules destinades, aquelles instruccions destinades als magistrats castellans, quan els deien que pondrà el major cuidado en introducir la lengua castellana, introducir, a cuyo fin, diu, havia dit, darà les providències més templades i dissimulades, i ara ve el tros que tothom o molta gent recordarà, para que se consiga el efecto sin que se note el cuidado. Per tant, aquí entram en un procés a partir del qual la cosa s'anirà, diríem, estranyent. Pens, sobretot ara que he parlat de la importància i del pes encara del llatí a començament del segle

0: 18, per exemple, el 1768, amb el decret d'Aranjuez, que el que fa és substituir el llatí per una llengua vulgar, però en el cas d'aquesta monarquia hispànica, de llengua vulgar només n'hi havia una, que era la llengua castellana. En canvi, a Menorca, com podrem llegir en aquest llibre, uns anys abans ja s'havia fet una gramàtica del llatí en llengua vulgar, però en la vulgar catalana. Per tant, aquest procés serà un procés inaturable. Diríem que els decrets de Nova Planta obren una porta, i una porta que, de fet, arribarà sobretot a la dècada dels 30, ja del 19, quan Espanya es voldrà una nació, i una nació a la qual li correspon una sola llengua, que serà la llengua castellana. I Menorca, afortunadament, aquesta porta no es va poder obrir. Se'n va obrir una altra de més important.
1: La veu

0: en tràmit de veure què passa dins aquesta Menorca singular des de tants punts de vista. I el primer capítol del llibre, intitulat el grup il·lustrat menorquí, figures i institucions, acotes, delimites l'existència d'un grup de persones que entre 1769, que és l'any en què Joan Ramis publica Lucrècia, i 1841, que és com ho han llegit ara fa un moment, que serien aquestes dues fites, inici i final. El 41, que és quan mor Antoni Febrer i Cardona, van dur a terme una activitat cultural extraordinària a l'Illa. Aquí, o a què refereixes quan parles de grup, o quan parlem de grup il·lustrat menorquí, què caracteritza aquesta gent?
1: Em refereixo a una dinàmica cultural de llarga durada. No parlam ara d'autors importants o de... sinó parlam de tota una dinàmica que estructura tota la cultura a Menorca, sobretot des de la segona meitat allò del 18 i fins ben entrat al segle XIX. Per tant, estem parlant, anava a dir, gairebé de tot un programa que es va desplegant. A més, que abraça tots els àmbits, no és allò que parlem de literatura, de creació literària, parlem d'humanitats, parlem de ciència, parlem de sociabilitat il·lustrada, parlem d'institucions. Per tant, parlem de tota una dinàmica cultural que estructura la vida menorquina. I què és allò que la caracteritza? Doncs jo diria que la resposta, tot i que és impressionant, és fàcil de donar. Allò que la caracteritza és l'obertura, la connexió, la sincronització, tres termes importants, amb l'Europa de les llums. És a dir, que des de Menorca, quan sobretot la primera generació d'il·lustrats, que són els nascuts cap a mitjan segle XVIII, els fills d'aquesta burgesia comercial que s'ha enriquit, decideixen fer cultura, fer ciència, ho fan connectant directament amb Europa, en una Menorca, a més, i això és important allò recordar-ho, en què no hi ha Inquisició, per tant, una Menorca amb llibertat de pensament i d'actuació, i, per tant, connectant directament amb la realitat europea. Després... supos que parlarem amb més detall tal vegada de la societat maonesa, però de fet estaven en contacte amb Europa, participaven, eren il·lustrats europeus. Eren il·lustrats europeus des de Menorca i amb la seva pròpia llengua.
0: Des d'un punt de vista cronològic, estableixes tres generacions pel que fa al grup il·lustrat menorquí, i la primera gira al voltant d'una institució molt concreta que acabes d'apuntar fa un moment. Quina és i que la caracteritzava? Us podràs dir també a què es dedicaven els seus membres o qui en formava part, perquè és molt significatiu, crec jo, d'aquesta obertura a Europa que has dit.
1: Sí. De fet, és la institució central de Menorca i segurament, tot i la seva curta durada, que ara comentaré molt ràpidament, única dins el context de la cultura catalana. És la societat maonesa, a què nom es van donar, i permet-me, el nom és societat maonesa. M'agradaria esquivar aquest equívoc que devem a Francesc Hernández Sanz. El primer coneixement va publicar un article a la revista Menorca, una societat de cultura establecida en Maon. A vegades encara gent diu societat maonesa de cultura. No. Societat maonesa, com British Society, per entendre's. Una societat maonesa que, com li agradava dir en Moles, era una mescla de club de lectura i d'acadèmia. Quin va ser el motiu fundacional? Aquest em sembla molt important, perquè es van reunir, es van aplegar tota una sèrie d'il·lustrats el 1778 a la casa de Joan Ramis de Serraval. Es van aplegar amb un primer i gran objectiu, que és impressionant, que és crear una biblioteca. Crear una biblioteca que, a més, ells podien una biblioteca que aconseguien amb aquestes rutes comercials, això és molt interessant, si quan anaven, això m'agradava d'explicar-ho també a classe, quan anaven fins a la Mar Negra, fins a Ucraïna, aquesta Ucraïna que tant dolor ens causa ara, a comprar blat per després vendre'l, s'acostumaven a aturar a Liorna, Marsella, tenim dades d'aquest moviment, perquè van poder publicar, ja l'any 90 van poder publicar el registre de la Societat Maonesa, per tant que està a disposició de tothom. Clar, després, què passa? Aquesta biblioteca és el que els permet aquest diàleg amb la realitat cultural europea del moment, i els llibres que són? Els llibres són la base, la font, a partir de la qual desplegar tot un programa cultural. Un programa cultural fet de què? Fet de debats, fet de discursos, fet de traduccions, i fins i tot s'acaben com erigint amb Acadèmia de la Llengua, perquè com que acaben traduint, també allò debaten sobre dubtes que tenen de llengua, d'apostrofació i de tot plegat. Jo només, perquè aquí m'hi entretindria molt i ja sé que no ho puc fer, el que sí que voldria dir és que aquesta extraordinària Societat Maonesa va tenir una vida brevíssima. Es crea el 78 i ja a començament del 80, ells mateixos s'autoclausuren perquè ja hi ha operacions militars tendents a conquistar Gibraltar, i ells ja sabien que si hi havia Gibraltar hi havia després Menorca, i efectivament tot això acabarà amb la conquesta espanyola de Menorca del 82, però de fet ells no s'autodissolen fins al 85. I aquí no em puc estar de dir que, tot i que l'activitat sembla que es redueix, en Pep Pelfort, les jornades que es van fer l'any 19, les jornades dedicades a Joan Ramis, va mostrar com aquests membres de la Societat Maonesa van mantenir la seva activitat col·laborant ni més ni manco, i m'agradaria que molta gent que segurament no ho ha sentit ara ho senti, col·laborant ni més ni manco que en l'Enciclopèdia Britànica. A l'Enciclopèdia Britànica de Menorca, aquests il·lustrats creant entrades per l'Enciclopèdia Britànica. És a dir, que és d'una riquesa realment increïble.
0: I apuntaven la importància d'aquesta obertura. Qui formava part d'aquesta Societat Maonesa? Eren molts, eren pocs, eren
1: ara aquí,
0: de Menorca?
1: M'hauràs de permetre, perquè evidentment tinc el llibre a mà, m'hauràs de permetre, perquè a més és una manera també de fer-los un homenatge, que el citi pel seu nom, puc?
0: Sí.
1: Quins van ser els membres? Hi havia, bueno, d'entrada hi havia gent d'humanitats, de ciències, maonesos, britànics, alemanys, hi havia de tot. Hi havia advocats com Joan Roig, que era el de més edat, que era el pare d'Antoni Roig, el que va ser vicari general i un dels grans il·lustrats menorquins d'aquesta època, Pere Ramis, germà de Joan Ramis, Joan Soler i Sans, un gran traductor, Nicolau Orfila, que tindrà un paper clau en la darrera presència britànica a l'illa, Pere Creus, Ernest Teofil Coeb, que era un militar com Otton Guillaume de Kronhelm, que a més estaven relacionats per la dinastia hannoveriana també amb Alemanya, l'apotecari i botànic Andreu Hernández, els metges Bartomeu Ramis, també germà de Joan, i Antoni Perpal, l'armador i comerciant com el francès David Cos, autor d'una traducció que han pogut recuperar, Joan Roca i Vinent, el del diari de Mahó, el secretari de la Universitat de Mahó, Vicent Caules, el clergue Josep Missó, és a dir, que hi havia també clergues, de fet la importància d'Antoni Roig ja l'he destacada, a més de Constantí Salort i de Jaume Uller. És a dir, que era, i això amb el poc temps que van estar actius, perquè segurament se n'haurien pogut incorporar més en aquesta Societat Maonesa. És a dir, una nòmina brillant, com veus.
0: Després passam ja a una segona generació. Tu has apuntat, ja que aquestes maniobres militars a Gibraltar ja...
1: Ja feien intuir
0: que passarien coses a Menorca.
1: Sí, sí.
0: I de fet, aquesta segona generació, el context ja...
1: Ja és diferent, ja ha canviat.
0: I quina seria la figura més destacada d'aquesta segona generació?
1: No hi ha cap dubte de quina és la figura més destacada, tot i que n'hi ha que són molt importants. La més destacada és Antoni Febrer i Cardona, que havia nascut a Mou el 1761 i que, com ja hem dit, va morir el 1841. Antoni Febrer i Cardona comença la seva obra justament a començament del segle XIX, quan ja hi ha hagut tota la part de dominació espanyola i quan a partir del 1802 ja Espanya ja passarà a formar part d'aquesta monarquia borbònica. Antoni Febrer i Cardona és un cas realment impressionant. Jo penso que aquí sí que els menorquins hauríem de treure pit, perquè és una figura realment increïble, perquè ell sol, dic així perquè crec que és molt entenedor, ell sol, això ho he dit moltes vegades, és com si construís l'edifici complet del que és una cultura. Aquest edifici que es fa amb tantes mans, ell, totes les vigues mestres, tota la construcció, tot això ho fa ell. Què vol dir? Ell, basant-se en tots els referents de la il·lustració europea i sobretot francesa, conscient, perquè quina és la base? La base és la consciència que la llengua et s'agrada. Ell és conscient que un dels dons del creador és la llengua. Per això totes les llengües, totes són iguals, totes són dignes, totes poden ocupar tots els espais de la comunicació humana, des dels més col·loquials fins als més elevats. Què fa, per tant, ell? Què fa? Fa de gramàtic per establir un codi per a la llengua que ell ofereix al conjunt de la comunitat catalanoparlant. Per tant, amb una consciència plena que el menorquí, que era un terme que empraven, perquè en aquells moments a les denominacions particulars eren habituals, però conscient que aquesta és la llengua, com diu ell, parlada per catalans, valencians, mallorquins, però en fa gramàtica, codi lingüístic, perquè aquí també es fa possible aquesta dignitat formal de la llengua, un diccionari quadrilingüe, i després es dedica a fer obra pròpia, però sobretot traduccions. Traduccions de clàssics llatins, traduccions de francesos, i un any abans de morir traduirà tots els salms bíblics, perquè aquesta llengua de Menorca, aquest do que ha rebut del creador, és aquesta llengua que permet la comunicació a tots els nivells, des del més col·loquial, com he dit abans, al més sagrat. A veure, només per acabar, perquè sé que aquí hi ha un gran estudi de Maria Paredes al qual remet, però només per acabar diria i recordaria que Antoni Febrer i Cardona és, jo diria que sense cap dubte, la figura de la cultura catalana més important anterior a la Renaixença. No hi ha cap figura que se li pugui equiparar per l'ambició de la seva obra i realment pel rigor i per la creativitat que ell hi posa.
2: Estàs escoltant Lectures Retrobades, un podcast literari de Radio Far, la ràdio cultural de Menorca. Cavall.

0: Finalment, tenim una tercera i darrera generació i aquí hi ha noms destacats com Vicenç Albertí, però hi trobem també una dona, ja l'he citada abans, que Joana de Vigo i Esquella. Joana de Vigo i Esquella va ser l'única il·lustrada de l'illa. I, a més, Joana de Vigo era de Ciutadella. Vol dir això també que la il·lustració a Menorca, malgrat o a pesar de la importància que té Mahó i el seu port, va tenir un àmbit més extens, va arribar a tota la geografia illenca.
1: A veure, vas ser l'única il·lustrada de l'illa, em demanes...
0: Dona, o com...
1: Dona, no, com a dona, com a dona. Jo te diria que no. Si de cas, és l'única que fins ara ens ha arribat amb obra. Més amb una obra enciclopedista, amb una obra en què hi ha literatura, història natural, llibres de viatges, llibres d'espiritualitat. Impressionant. Va ser l'única dona il·lustrada a l'illa? No. Antoni Roig, que va escriure un llibre per rebatre a totes les falsedats que es deien de Menorca a partir de la conquesta espanyola del 82, una de les que deien era que potser les dones menorquines no tenien prou cultura, i ell es rebat això dient que les dones de Menorca, moltes dones de Menorca, evidentment les pertanyents en aquesta burgesia o noblesa, eren grans lectores al francès, eren persones d'una gran cultura i fins i tot cita llibres, aquest tros jo l'he publicat a alguna banda i valdria la pena de tornar-hi, cita llibres que eren lectures sobretot a partir d'escriptores franceses. Per tant, l'única dona il·lustrada, no, podríem posar altres exemples, aquesta formació, aquesta educació arriba també al món de les dones. I, de fet, la prova més increïble que tenim és Joana de Vigo, que, de fet, és una figura també única dins el conjunt de la cultura catalana, que hi ha altres dones il·lustrades, però no amb un ús exclusiu de la llengua catalana. Era de Ciutadella, això ens va sorprendre a tots, una dona il·lustrada, ciutadellenca, noble, de la família Vigo, la seva mare era Esquella. Què vol dir? Que com tu m'has demanat, que la il·lustració no va tenir només com a epicentre Mahó. Jo aquí matisaria i te diria que el gran epicentre és Mahó, és evident. La gran Només cal passejar per Mahó, jo m'encanta passejar per Mahó. Jo no sé si la gent n'és prou conscient de l'urbanisme. És una ciutat profundament, diria, il·lustrada en aquest sentit més urbanístic, és impressionant. Per tant, Mahó és evident per la força de la seva burgesia comercial. Però de cada vegada tenim més clar, i aquest és un terreny en què haurem d'aprofundir, que aquesta il·lustració realment va arribar a tota la societat menorquina i també a les grans famílies, diríem, nobles de Ciutadella. Jo ho he pogut comprovar, per tant, no és una hipòtesi, sinó que ho he pogut comprovar. Per exemple, ara no fa gaire vaig anar a veure la biblioteca de Cas Comte, els llibres que hi ha del segle XVIII són realment impressionants. Sabem que la biblioteca de Can Esquella, d'on sortia la mare de Joana de Vigo, rebien directament de França, de París, l'enciclopèdia, ho sabem, i, per tant, aquestes biblioteques demostren que hi havia una noblesa a Ciutadella que no tenia ja res a veure amb la noblesa del XIX, és una altra història, les dinàmiques històriques canvien i, per tant, també hi ha adaptacions camaleòniques a la història.

0: Ràdio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Hola, Ràdio Farer. Sabies que el nostre arxiu musical està format íntegrament per música menorquina? De tots els temps i de tot tipus. Escolta-la en el 102.4 o directament des del teu dispositiu a radiofarmenorca.com.

0: Maria, et sols una puta hermosa, seduint grans melodies.
1: Hola, Radio Farer. Sabies que el nostre arxiu musical està format íntegrament per música menorquina? De tots els temps i de tot tipus. Escolta-la en el 102.4 o directament des del teu dispositiu a radiofarmenorca.com.

naixement. Al cementiri del sud-oest hi ha tombes de pobres, hi ha tombes de pobres. Al cementiri del sud-oest hi ha les tombes dels homes de diners. Quan la terra els ha colgat, diuen ens hem equivocat, veuen aquell que han espernit, que ara porta el mateix vestit. No hi valen recomanacions, junts els amos amb els peons, dins de la terra barrejats, fan malves ben agermanats. Al cementiri del sud-oest hi ha tombes de pobres.

Hi ha tombes de pobres, hi ha tombes de pobres, al cementiri del sud-oest hi ha les tombes dels homes de diners. Al cementiri del sud-oest hi van els pobres, hi van els pobres, els

Hola, amics i amigues de Ràdio Far. Ja podeu escoltar la ràdio en línia directament des dels vostres dispositius. En cas de tenir un dispositiu Android, vos podeu baixar l'aplicació de Ràdio Far. Sempre que voldreu, podreu escoltar la millor música menorquina i els millors programes culturals amb segell menorquí. Cultivam la cultura. Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

Sembla que el vent avui bufa més fort. La pluja fina banya el negre asfalt. Emmirallant les ombres de l'entorn. A la costa corbada

la gavina guaita dalt d'esmon. Es penja la morada i mira el sud. En un instant estira i pren el vol.

les canyes braves fiblen allà al fons. A la colàrsega adormida arriba el sol. Les fues mortes cauen lentament. Geuen al fang vençudes del seu temps. No hi ha un destí que es trobi més a prop. Deixa't enduir cegues cap a l'hivern. Quan sents que tot canvia lentament i saps que tot retornarà de nou.

0: Lletraferits, un nou bloc de cantautors de Menorca a les zones de Ràdio Far.
1: Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: Radio Far.
1: Van passar, sempre passaven estrangers, ara no passen tant, però de, on ho m'entén jo. I entraven, i així damunt en el forn hi havia cosa a cobre, a vegades hi havia cosa tapada amb es, un paper, alçava el paper per veure què era. I un diu, ah, oh, xiquin, no sé si ho dic bé no ara, i jo, sí, i era pollastre, diu, oh, xiquin, i aquesta cosa me'n record, perquè va fer que pas aquest home alçar el paper de secretarià que van de cobre i fa so, va fer so, i aquesta neta de la com, perquè jo no sabia que era xiquin. I va ser pollastre, era pollastre, sí, sí.

0: Sonora, el podcast de memòria oral dels pobles de Menorca. Pot recuperar tots els capítols al web radiofarmenorca.com. Ressona.
1: La frontera a la frontera. Som, sens dubte, especialets. Molt tocats per la tramuntana i per la frontera. El territori, la vida, la gent i l'art. No veiem les coses iguals, oi? Una cultura que ens uneix, però que també ens ha separat. És que, vulguis o no, aquesta línia, aquesta frontera administrativa, ens canvia la vida a tots els nivells. És precisament el que ens interessa esbrinar gràcies als testimoniatges que hem pogut recollir sobre el tema. Segur que ells ho noten molt més.
2: Oh, de fronteres n'hi ha un fotimer. De fet, el món és clafert de fronteres. Fronteres, separacions, delimitacions... A la Catalunya del Nord ne tenim de tota mena. Culturals, geogràfiques, administratives, comercials, naturals, imposades, històriques, etc. Me veieu, i sobretot, mentals. Apolit, perquè és ben bé quelcom que ten unes incidències o conseqüències sus de les nostres vides. Pot ser fer que hi pensem pas massa. Veieu, nos en envisem pas. Meu és que existeix aquesta frontera. I d'això n'hi ha exemples en desmesilla o a pet a pell. Carai, en tanta manera.
3: El sacrosant, la sacrosant pausa.
1: Esteve Valls, comunicador.

Ressona, el podcast transfronterer impulsat per Ràdio Far, podcast.cat, Ràdio Intermitent i Ràdio Arrels. Ja pots escoltar el capítol sencer a Ràdio Far, Ràdio Intermitent, Ràdio Arrels i podcast.cat. A Ràdio Far pots escoltar l'arxiu musical més extens de música de Menorca. No et perdis a les ones i escolta Ràdio Far. Ràdio Far, la ràdio cultural de Menorca.

0: Apunts literaris, amb Blanca Noguera.
1: Lector o lectora de Ràdio Far, a què esperes per començar un llibre? Esmorzar al Tiffany's, o també Esmorzar a Can Tiffany's, és el títol en català de la novel·la Breakfast at Tiffany's, de Truman Capote. En castellà, la coneixem més, segur que vos sona, és Desayuno con Diamantes, i per molta gent, el referent immediat és sobretot la pel·lícula de 1961, protagonitzada per Audrey Hepburn, la meravellosa Audrey Hepburn. La veritat és que llegit avui, Esmorzar al Tiffany's és un llibre molt manco glamurós del que mos ha fet creure el cinema. Na Holly, la protagonista, és no només encantadora i excèntrica. A la novel·la sobretot es veu com és una dona fràgil, és una dona complicada, amb problemes, una dona trista, que viu en molta precarietat material i també emocional. És un personatge que no acaba d'encaixar per un món i potser per això avui continua sent modern i mos pot atreure. El que m'interessa especialment del llibre és aquesta sensació de no pertany a cap banda, com a desarrelament, de gent que sobreviu gràcies a una identitat mig inventada. Capote escriu amb una prosa aparentment lleugera, molt neta, m'agrada bastant, la veritat, però en el darrere hi ha una mirada... es nota que curtida, amarga, sobre l'amor, la solitud i la idea d'èxit. També és un text bastant marcat pel seu temps, però llegir-lo avui mos permet veure aquelles coses que s'insinuen i no es diuen. Els límits morals de l'època, etc. I en aquest sentit crec que funciona molt bé com a contrapunt de la pel·lícula, que realment va suavitzar tot allò que en la novel·la era més incòmode. En català, Esmorzar al Tiffany's s'ha reeditat fa poc al Grup 62, en una edició de butxaca amb traducció de Ferran Ràfols, i és una edició que es llegeix amb molta fluïdesa.

0: Bé, Carles, repassant el currículum, veiem que només has publicat poesia.
1: De moment.
0: Sí, de moment. Ja és interessant. Per què aquest gènere?
1: Probablement perquè de molt petit, de sempre, jo, bueno, sempre, tal vegades massa temps, però des de molt petit veig que hi ha moments a la meva vida on i tinc una mirada que és poètica. I a mesura que vaig anar aprenent què era la poesia, escola, institut, sempre m'hi he anat retrobant.

0: sempre l'he anat cercant. Jo record moments, moments polits a les biblioteques on tal vegada jo havia anat a cercar un llibre, una novel·la, i passar davant la secció de poesia i dir, van callar. I no només, sinó vivint, també moments d'encandilament, d'observació, de contemplació de sa natura, de sa vida, de coses que anaven passant, jo hi trobava en sa poesia una manera de dir-les, de relligar-m'hi, per dir-ho de qualque manera, de connectar amb aquella part d'un jo que no es manifestava de manera explícita en el meu dia a dia. I la meva eclosió literària, com has dit, jo no la vaig viure tampoc així. Sí, a nivell de publicació i de feina editorial és evident, però jo sempre m'he considerat vinculat amb una mirada poètica des d'una naturalitat molt, molt senzilla, sense més.
1: Lectures retrobades. Ismael Pelegrí ens aproxima a la literatura menorquina a les zones de Ràdio Far.

A Radio Far pots escoltar l'arxiu musical més extens de música de Menorca. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

0: Benvinguts, amics, amigues, benvinguts a un nou espai de Sa Gramola. A on, en aquest programa, escoltarem cançons que fan referència a fets històrics. Alguns músics han fet cançons que xerren de fragments de la nostra història. Penseu que el que diuen a la cançó deu ser cert o han emprat la seva imaginació? Avui en descobrirem detalls i curiositats. Ara veurem si els músics menorquins quedaran aprovats o si els haurem de suspendre en la signatura d'història.
1: 1956 mos feu una grossa nevada.
2: Sa Gramola, on en Pep Cardona ens segueix descobrint tota sa música de Menorca. Escolta tots els capítols a radiofarmenorca.com.

0: I de la Uella, benvinguts a Maquetes, a Radio Far, en el programa de música guapa de Radio Far. Benvingut Martí, benvingut Sergio, què tal?
1: Molt bé, molt bé. Tot bé, Pedro?
0: Bé, beníssim, ha sortit bé ara. Res, un grup nou, un grup de gent molt, molt jove, que esteu fent coses i que m'agrada, bueno, fa temps que mos coneixem amb en Martí fa dies i fa ganes que fóssiu aquí i que xerréssiu un poc de la vostra trajectòria. Antes de començar, potser m'agrada, Martí, tu ets el cantant,
1: sí.
0: I en Sergio és
2: bateria.
0: És bateria, ole, fantàstic. Com, no sé, sempre demano aquesta pregunta és la primera per arrencar l'entrevista. Quin moment, o com sabeu que la música vos agrada? Que ja teniu aquell moment que dius, escoltes una cançó i dius, això m'agrada o no sé què, o vull que sigui un poc més que un hobby, o no, és una cosa que ha vingut naturalment. Teniu música a casa, vull dir, sou de família musical o rotllo d'aquest?
1: Bueno, jo personalment, sí, des de sempre la família, sempre la música ha format part de la nostra família. Ma mare en la guitarra, sempre tret la guitarra a l'hora de fer dinars familiars i coses. Sempre hi ha un músic entre nosaltres i sí, a poc a poc cada un pues, ha anat tenint com el seu estil i si hi ha rock també, de part de mon pare també sempre està molt present. I bueno, això. Tu, Sergio?
2: Bé, jo que la meva família no toca instruments, però jo des de petit me vaig apuntar a classes i me vaig obsessionar a la bateria.
0: A bateria? A Bondemó?
2: Vaig a Sant Lluís.
0: A Sant Lluís.
2: Amb en Moi.
0: Amb en Moi? Bon profe. Joder.
2: I bé, fins aquí he arribat.
0: Fantàstic. Sí, perquè jo tenia més sort que jo, perquè jo a canvi tampoc no hi ha... Ni s'agradava la música especialment, ni eren músics ningú. Però bueno, tornant a vosaltres, com muntava aquest grup? Supos que sou col·legues de l'institut, com comença?
1: Sí,
0: la Uella,
1: sí,
0: supos
1: sí.
0: Que és el vostre primer projecte, perquè sou menors d'edat, com et xerrava antes de començar.
1: Sí, sí, sí.
0: Conta'm com neix un poc la idea aquesta.
1: Bueno, això va començar un poc després de la pandèmia.
0: Uh-huh.
1: Jo... vaig començar a interessar per la música entrant a les 12-13 anys, pues, vaig començar que m'agradessin grups. Abans, sí, la música sempre havia format part de la meva vida, però tampoc li donava molta importància.
0: Toques qualque instrument, tu?
1: Jo sóc la guitarra,
0: vale.
1: I bueno, soc vocalista.
0: Mm-hmm.
1: I te podria dir que el grup va començar amb una pel·li.
3: Maquetes, de Pedro S. Tuamala, arriba a la sisena temporada. Coneix tota la música rock de Menorca en un clic a radiofarmenorca.com.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: A Radio Far compartim cultura i música menorquina. Descobreix els programes a la carta a radiofarmenorca.com.

És el final del laberint el que mos retorna en el punt de partida. Però cada vegada que trobam la sortida, el laberint és un altre. I jo dic, però què passa, Radio Farers? Tornem a ser aquí, tornem a ser a les ones de Radio Far. Sigueu benvingudes, sigueu benvinguts. Passeu, passeu, que de ses tristors en farem fum. En aquest espai de literatura, en el que recomano llibres poc comuns, minoritaris, independents, estranys o simplement llibres que jo me flipa. Començàvem la tercera temporada i ho fem amb aquesta cita del poeta i aforista argentí Alejandro Lanús per introduir la nostra primera recomanació. Un llibre que es diu que és el Moby Dick del segle XXI. Un llibre enciclopèdic, colossal, mastodòntic, no només pel seu número de pàgines, laberíntic, inclassificable, com no. Obrim les portes i entram a la casa de fulls de Marc Z. Danileschi. Jo som en Checkpoints i això és Biblioteca Freak.

0: I comencem amb aquest atlas de Battles, un grup etiquetat com a rock matemàtic, Math Rock. Perquè Casa de Fues és tan mala de pillar com P enfronten a P, o la conjectura de Hodge, o la hipòtesi de Riemann, o una senzilla i fotuda equació de tercer grau. No me feieu cas, no sé de lo que rall quan rall de matemàtiques. I també perquè llegir aquest immens llibre és com ascendir a la nostra muntanya més alta per descendir en caiguda lliure a un infern quasi dantesc.
1: ¿Qué quiere decir? ¿Dónde está ahora?
2: En tu casa.
1: Eso es una gilipollez.
2: Llámame. Marca tu número. Adelante.

0: Ya te dije que estaba aquí.
1: ¿Cómo lo ha hecho? Pregúntamelo. ¿Cómo he entrado en mi casa?
0: Tú me invitaste. No tengo por costumbre ir allí donde no me llaman.
1: ¿Quién es usted?
0: Devuélveme mi teléfono.
2: I què és el primer que podem dir? Com començar a ratllar d'aquesta novel·la experimental, tan experimental, que torna a començar, que torna a ser sortida? Començaré per una etiqueta, o vàries o moltíssimes. La primera etiqueta que posarem és la de gènere de terror. I aquí faré una petita confessió. Jo confés que la primera vegada que vaig agafar el llibre el vaig haver de tornar a la prestatgeria de la por que em va entrar. Ja ho sabeu, no són gaire valent. Un terror que remet a Lovecraft, a Poe i a Borges. Però dir que Casa de Fues és una història de terror és que de renou curts. Aquesta magistral novel·la és també un assaig acadèmic cinematogràfic. És literatura de viatges i epistolar. És una comèdia, un misteri, amb referències constants sobre arquitectura, física, matemàtica, psicologia, fotografia, cinema, literatura, filologia, filosofia, etc. I sobretot, és una història d'amor. Un creuament continu de gèneres que dona com a resultat un fabulós i addictiu exercici de metaliteratura. És a dir, una matriosca, una nina russa, una ficció sobre una ficció, sobre una ficció, sobre una ficció, sobre una ficció, sobre una ficció. Fa falta seguir?

0: i continuem cercant una llum en aquest túnel que és Casa de Fues, amb aquest fragment de There is a Light, de Silver Empty Zion, un grup que s'ha d'escoltar amb molta precaució o en dies d'extrema felicitat. Però seguim o tornem al començament? On estem? De què va tot això? Va de qualque cosa?
1: Calma, no pasa nada. Todo va a salir bien.
2: ¿Qué hay ahí dentro?
1: Espera, necesito analizar la situación.
2: ¿Por qué te da miedo ese habitáculo?
1: Te he dicho que esperes. ¿Cuánta gente habrá aquí dentro? Escuchad, no debemos movernos así como así.
2: ¿Por qué no?
1: Hay trampas.
2: ¿Qué clase de trampas?
1: Trampas mortales. He mirado en ese compartimento de ahí, algo casi me corta la cabeza.
0: Com hem dit abans, a Casa de Fues hi ha múltiples històries. Però en aquesta teranyina d'infinits colors, sense un fil fermat a la sortida o en grunes de panes camí, es pot extreure aquesta línia bàsica. El llibre comença amb la història de Johnny Truant, un jove tatuador, drogoaddicte, desenfadat, informal, canalla, és a dir, poc fiable, i la seva frenètica existència a Los Angeles. Qui troba un manuscrit a la casa d'un vell que acaba de morir. Aquest manuscrit, firmat per un tal Zampano, és un estudi textual, exhaustiu, obsessiu i molt acadèmic, d'un documental desconegut o poc conegut. El manco, la seva existència, crea molts dubtes. Un manuscrit que, estranyament, és l'eix central de la novel·la. Aquest documental, titulat Expedient Navidson, narra la història en primera persona d'un matrimoni que es trasllada a una casa de camp i descobreixen que aquesta casa és més grossa a l'interior que a l'exterior. Una habitació que condueix a un món subterrani, un espai sense llum, quasi sense atmosfera i que sembla que s'expandeix, que no té fi, com el mateix univers.
3: Los japoneses consideraban el tablero de Go como un microsistema del universo. Míralo. Cuando el tablero está vacío, parece sencillo y ordenado. Las posibilidades del juego son enormes. Las partidas de Go son como los copos de nieve, no hay dos iguales. Bien, el tablero de Go representa, de hecho, un universo extremadamente complejo y caótico. Y esa es la verdad de nuestro mundo, Max. No se puede sumar fácilmente con las matemáticas, hay muchas partidas.
4: Pero al avanzar el juego las posibilidades se reducen y el tablero se va ordenando. Se pueden prever las jugadas.
3: ¿Y qué más da?
4: Que quizá no hayamos sido capaces de ver que hay un modelo. Un modelo. Un orden en cada una de las partidas.
0: Casa de Fues és un gigantesc laberint. Me cago en Judas, m'estic repetint? Ja hem passat per aquí, qualque cosa nova a dir. No sols un laberint argumental, ple de salts cronològics i narratius, apèndics que canvien la trama i mil referències, sinó també un laberint visual. La maquetació del llibre, quasi arquitectònica, està plena de notes a peu de pàgina. Notes que poden aparèixer en diagonal, en columna, etc. O pàgines que tenen una única paraula. Variacions tipogràfiques de sa font, paraules tatxades, fragments incomplets, dibuixos, fotos, fórmules. Tot una sèrie de recursos amb la finalitat de crear un lector actiu, el que es coneix com literatura ergòdica. No només un activisme lectiu intel·lectual per comprendre i unir línies narratives, sinó també físic, ja que haureu d'interactuar amb el llibre, girant-lo, emprant-te un mirall, etc. Casa de Fues es casi un libro objecto.
5: ¿A su esposo le enoja que queme su pan tostado? Use el nuevo y mejorado Tuetamigo 2000, el aliado de las amas de casa expertas.
6: ¡Ey! Esta máquina es estupenda.
5: Bien dicho. Ajuste el control y tueste todo el pan que usted guste. Los elementos superiores e inferiores calientan lo que sea. Un pastel de carne, un pie de cereza y hasta sándwiches de queso abiertos. El nuevo Tuesta Amigo 2000, de Stark Industries. Olvida el pasado, este es su futuro.
0: Tinc la sensació que duc ratllant hores. O potser just he començat, o ja he acabat. No sé on som. Som en un joc màgic, en el que t'has de deixar endur, no com en el joc d'escaloma. Un joc on res és fortuït, una partida de Tetris perfecta, un joc que ens accelera, ens ralenteix, que crea tensió i misteri. Una experiència sensorial única, on l'espai físic i literari es fonen. Un collage visual sorprenent, fascinant i addictiu, que narra una història de redempció i amor. És aquest el tema de la novel·la?

0: Ai, no basta només un podcast per tanta literatura. Biblioteca Freak, per no ser tan freak, encara que estem orgullosos de ser-ho, estén els braços per abraçar tanta literatura com sigui possible. Vols participar en el programa? Envia un àudio de no més de 2 minuts, més o menys, en el correu de Radio Far. Digues el teu nom, el llibre que vols recomanar i com és que t'ha agradat. O simplement, explica-mos què és el que estàs llegint. Perquè no basta només un podcast per tanta literatura.
1: Salutacions a tothom. Som l'Àngels Pons i avui us vull xerrar d'un llibre que no sé si necessita molta recomanació. Perquè un llibre dels que s'han venut més de 150.000 exemplars i ha estat traduït a més de 25 idiomes, realment no necessita molta recomanació. Però, tot i així, ho faré. Es tracta del llibre L'infinit dins un jonc. Poètic el títol, eh? I és de Irene Vallejo. És un assaig, i no us enganaré. Té més de 400 pàgines, però val molt, molt la pena, us ho asseguro. Irene en ratlla de com va ser el naixement de l'escriptura i del llibre i de totes les seves formes, de pedra, de jonc, d'on sortiria el papir, de seda, de pell, de llenya, fins a arribar als llibres de llum dels nostres dies amb els famosos Kindles o els e-books. El llibre t'atrapa amb el primer capítol i aconsegueix que personatges tan allunyats com Plató, Aristòtels o fins i tot l'animàtica Safo es converteixin en personatges propers i fins i tot actuals, contant moltíssimes anècdotes que fan que sigui un llibre molt entretingut. I sobretot, és un llibre que ens ratlla dels esforços que han fet tots els habitants anònims de la història, perquè els llibres, en tot el seu coneixement, ens arribin fins a l'actualitat. Aquest llibre és una aventura col·lectiva de tots aquells que ens agrada explicar el món amb històries, que les desitja, que les enyora i les embra per curar. T'hi apuntes? T'hi apuntes?

I amb aquesta recomanació d'en Àngels, a qui agraïm la seva participació i des d'aquí li enviem una forta, fortíssima abraçada. Amb aquesta novetat de la tercera temporada, posem punt i final en el primer capítol d'aquesta Biblioteca Freak. I recordeu el que deia l'escriptor, poeta i dramaturg José Bergamín. Es qui sols busca la sortida no entén el laberint i encara que la trobi, sortirà sense haver-lo entès. I nosaltres partim per refugiar-nos en somnis que es tornen reals amb aquest In Dreams de Satellites, que a dia d'avui han canviat de nom i es diuen Satellite Satellites o alguna cosa així. No fagueu moltes putades pel carrer, divertiu-vos sense arribar a la merda del Carpe Diem i llegiu un poc. Tampoc fa falta molt, però llegiu un poc. Moltes gràcies per escoltar-nos i fins a la pròxima.

0: Radio Far. La ràdio cultural de Menorca.
1: Va dir: "Mas igual si amb els teus peus m'embrutes la tovola, perquè veig a la mirada passió que també amara, els qui canten tu de vora." Li vaig respondre: "Res millor que en sora blava, quan et sol llepa sa cala, contemplar quan sa ruada ha abrigat els meus amics. No oblit que en aquest rodol s'hi arriba per un camí que qualcú va xermar ahir amb poemes molt antics. Aixecar el got i sentenciar: és aquí on jo vull estar. No tenir més ambició que cantar a sa matinada, no és per jo cap deshonor. A tots els que han preferit altaveu de poca mida, a canvi de poder sentir l'eco d'una veu amiga, dedicar-me una cançó. Comunitat i germanor és així com s'edifica. Reconeix en un company allò que t'identifica. Peuades de mosserena que la mà esborra, graven rastres de claror per als que les enyora i diu: he vist una estela al cel com un presagi, portador de llum d'un astre centenari, invocant ancestres, nova de planetari. Fem passes petites, no volen anar fora, jo camin tranquil perquè sóc fresc i espontani. Després d'aquestes paraules es va geure per dormir i jo vaig quedar tot sol, però amb una cosa clara: d'arbres vells i bons amics no en té tothom que vol. Som la collita del que van sembrar ahir, i cuidant les flors d'un pati que no és gros ni ho necessita."

Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

trobat vicis i frivolitats. Entre fum, rostres rebels, musenam combinant

tipo una truja que està en el rita. Me donarà cuixot, doni sobrassada frita. I tenc a boca nas, coi urós. I per menjar ja li donarà pulmós. És com una vaca de color blanc i negre.

incentivo es no far. Engreixant la rita que després hem de matar i d'on ho vaig cercar. Abans si la trobes, te la mataré quan vegi 15 robes. La rita és molt polida, t'has molt estimat, però no estàs fotut, sobre el teu compte i el fam. Se tu ja està nerviosa, se fa cosa rara, i és que

0: Ràdio Far, la ràdio cultural de Menorca. Apunts literaris, amb Blanca Noguera.
1: Lector o lectora de Ràdio Far, a què esperes per començar un llibre? Esmorzar al Tiffany's, o també Esmorzar a Can Tiffany's, és el títol en català de la novel·la Breakfast at Tiffany's, de Truman Capote. En castellà, la coneixem més, segur que vos sona, és Desayuno con Diamantes, i per molta gent, el referent immediat és sobretot la pel·lícula de 1961, protagonitzada per Audrey Hepburn, la meravellosa Audrey Hepburn. La veritat és que llegit avui, Esmorzar al Tiffany's és un llibre molt manco glamurós del que mos ha fet creure el cinema. Na Holly, la protagonista, és no només encantadora i excèntrica. A la novel·la sobretot es veu com és una dona fràgil, és una dona complicada, amb problemes, una dona trista, que viu en molta precarietat material i també emocional. És un personatge que no acaba d'encaixar per un món i potser per això avui continua sent modern i mos pot atreure. El que m'interessa especialment del llibre és aquesta sensació de no pertànyer a cap banda, com a desarrelament, de gent que sobreviu gràcies a una identitat mig inventada. Capote escriu amb una prosa aparentment lleugera, molt neta, m'agrada bastant, la veritat, però en el darrere hi ha una mirada... es nota que curtida, amarga, sobre l'amor, la solitud i la idea d'èxit. També és un text bastant marcat pel seu temps, però llegir-lo avui mos permet veure aquelles coses que s'insinuen i no es diuen, els límits morals de l'època, etc. I en aquest sentit crec que funciona molt bé com a contrapunt de la pel·lícula, que realment va suavitzar tot allò que en la novel·la era més incòmode. En català, Esmorzar al Tiffany's s'ha reeditat fa poc al Grup 62, en una edició de butxaca amb traducció de Ferran Ràfols, i és una edició que es llegeix amb molta fluïdesa.

0: Bé, Carles, repassant el currículum, veiem que només has publicat poesia.
1: De moment.
0: Sí, de moment. No? Ja és interessant. Per què aquest gènere?
1: Probablement perquè de molt petit, de sempre, jo, bueno, sempre, tal vegades massa temps, però des de molt petit veig que hi ha moments a la meva vida on i tinc una mirada que és poètica. I a mesura que vaig anar aprenent què era la poesia, escola, institut, sempre m'hi he anat retrobant, sempre l'he anat cercant. Jo record moments polits a les biblioteques on tal vegada jo havia anat a cercar un llibre, una novel·la, i passar davant la secció de poesia i dir, van callar. I no només, sinó vivint, també, moments d'encandilament, d'observació, de contemplació, de sa natura, de sa vida, de coses que anaven passant, jo hi trobava en sa poesia una manera de dir-les, de relligar-m'hi, per dir-ho de qualque manera, de connectar amb aquella part d'un jo que no es manifestava de manera explícita en el meu dia a dia. I la meva eclosió literària, com has dit, jo no la vaig viure tampoc així. Sí, a nivell de publicació i de feina editorial, és evident, però jo sempre m'he considerat vinculat amb una mirada poètica des d'una naturalitat molt, molt senzilla, sense més.
2: Lectures retrobades. Ismael Pelegrí ens aproxima a la literatura menorquina a les zones de Ràdio Far.

0: A Radio Far pots escoltar l'arxiu musical més extens de música de Menorca. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.
1: De Jabalquinto a Castell, passant per Villacarlos, amb tendresa d'emigrant i per posar un exemple que ens és proper. Perquè els vertaders culpables de tant de dolor i de tant desarrelament en infinits llocs del planeta segueixen tenint reservades les millors pàgines de la història. Els emigrants són cellejuns, concupiscents, això voldrien, citrins, de vegades, com si d'un exèrcit es tractés, solen venir ben armats, tot i que, testicularment parlant, responen als caràcters de la varietat mediterrània amb connotacions aràbigo-andaluses. La primera vegada que van sentir parlar de les gavines va ser, en la majoria dels casos, gràcies a una vella copla com les que cantaven Estrellita Castro o Juanito Valderrama. En canvi, ara, veient-les voletejar sobre la mar, pensen en com de grans poden arribar a ser les filles de puta, que fins i tot en farien un arròs de llepar-se els dits amb uns quants espàrrecs, que per aquí n'hi haurà centenars i com a talaiots de grans. Els primers anys, fins qui no s'integren o es desintegren, acostumen a sopar unes cerveses en el bar de l'Antonio. I si saben nedar, acaben compartint una anglesa rodanxona amb el vell Neptú. Anys més tard, reconvertits en hàbits empresaris, emplen com aprenents els rebesnets d'un tal Colom, que fugen dels generals panxuts que deixen insatisfetes les coristes, o dels executius doctorats en Yale que practiquen la zoofília amb empleats d'entitats bancàries d'origen i natura desconeguda. Julio Cortázar, Dixit, amb permís de Rubén Darío. Aquest poema també podria haver-se titulat D'aquells luxuriosos 70 fins als nostres descafeïnats dies, des d'una òptica localista, hipòcrita i ben pensant.